Estás escuchando a Ana Wolf en Zona DJ.

and the night beside.

0: El 91.3, només clàssics contemporanis.
1: 25 anys.
2: 91.3, l'emissora municipal.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Són les 12.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: és la una.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Info Setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Molt bona tarda, són les 5 i 5 minuts. Benvinguts, benvingudes a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio, que emetem conjuntament a Ripollet TV a YouTube i que també fem per Instagram Live d'Info Ripollet. Aquest és el programa número 714, és el número 26 d'aquest any, 2026 també, i el tercer d'aquesta temporada. Avui és dia 1 d'octubre, és el dia de la gent gran. Marc Batalla, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: També fem aquest programa el Jordi Puy, el control de so, la realització de vídeo i l'estreaming, a la redacció, Marc Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació qui els parla, Toni Miralles. Dit això, doncs repassarem el sumari d'aquest Info Setmanal d'avui dijous.
3: Començarem parlant de la pluja d'aquest dimarts. En clau política abordarem el darrer ple municipal i la resposta del fòrum Soterrem l'autopista a la darrera proposta de la Generalitat. Seguirem amb la setmana de la gent gran i com van els actes, l'inici de la programació de l'Associació d'Espectadors, els premis del concurs fotogràfic de Festa Major i el temps de llibres, el programa d'aquesta casa que va estar la setmana del llibre en català. En esports repassarem el debut de Carlos Rodríguez amb el filial del Barça, del bàsquet i els resultats de la família Molló al BMX.
1: I en el bloc d'entrevistes, els protagonistes d'aquest informatiu seran l'Aula d'Extensió Universitària, que dimarts vinent arrenca nova temporada amb la conferència de la coneguda Sor Lucía Caram. A continuació sentirem a la fotògrafa i artista visual Sílvia Isaac, autora de l'exposició L'herència latent sobre els efectes de l'amiant, que es pot veure ja al Centre Cívic del Pont Vell. També tindrem a l'Info Setmanal el grup de teatre del Casal d'Avis, que aquest dissabte estrena al Teatre Auditori Reviviendo la Copla, un espectacle musical i teatral, i acaba farem el bloc d'entrevistes amb la CRAC, que diumenge tenen la 35a trobada de gegants a la Rambla i a les pistes de l'Esbar. Comencem! Sí, sí, s'estan escoltant l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio en antena els dijous de 5 a 7 de la tarda. Com cada 7 dies farem un flash de l'actualitat informativa, també farem una ullada als esports i també sabrem què és el que ens espera la gent dels pròxims dies. Comencem, això sí, amb les fortes pluges que es van produir dimarts a l'àrea del prelitoral i litoral de Barcelona i que sembla que ens acompanyaran encara 10 dies. Aquestes pluges van fer notar a Ripollet, però sense causar grans danys, però sí talls de llum i moltes molèsties, Marc.
2: En total es van registrar

0: Andreu i Centre. El tall es va allargar fins a la nit al Mercat, al Centre Cultural i al Poliesportiu, que van haver d'interrompre el seu servei, com també nombrosos negocis. L'enllumenat públic també va quedar afectat en molts punts del municipi. Finalment, cal destacar que es van suspendre les activitats previstes a la Setmana de la Gent Gran. La xerrada de Mossos d'Esquadra es va ajornar pel 27 d'octubre.
1: I continuarà plovent una setmana, així que atenció sobretot, tot i que no hi hagi alerta sobre Ripollet, sí, sobre el sud de Catalunya, doncs sí, s'hi han de fer desplaçaments. El darrer cap de setmana, tres persones van ser detingudes per diferents robatoris a Ripollet. Què va passar, Marc?
0: La policia local de Ripollet va tancar el cap de setmana amb tres persones detingudes per haver estat implicades presumptament en alguns fets delictius que s'han produït durant aquests darrers dies. La nit de dissabte van detenir una persona com a presumpta autora del robatori d'una cadena d'or a una persona que caminava pel carrer de Bou Casals. La segona detenció es va produir durant la nit de diumenge en una actuació conjunta entre la policia local i els Mossos d'Esquadra. Es tracta d'una persona detinguda per la seva presumpta participació en un robatori amb intimidació en un establiment comercial de Ripollet. També durant la nit de diumenge, una altra intervenció policial va finalitzar amb la detenció d'una tercera persona com a presumpta autora d'un robatori amb força en un restaurant del municipi.
1: Parlem ara del ple municipal de setembre. Quins han estat els principals acords que es van adoptar?
0: Entre els diferents punts destaca l'aprovació dels comptes generals del 2025, amb tots els partits a favor, excepte l'abstenció de Decidim. També es va aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis esportius o la delegació a la Diputació de Barcelona de les facultats recaptatòries de multes de trànsit, entre altres. La moció conjunta de PP i Vox en suport al poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola demanant l'adopció de mesures davant els esdeveniments produïts a la ciutat autònoma no es va aprovar pels vots contraris de PSC, Decidim i Esquerra. En darrer lloc, la moció d'urgència del PSC per suport al comboi al poble d'Ucraïna va sortir endavant amb els vots a favor de tots els partits, a excepció de l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox.
1: Després de conèixer la proposta de la Generalitat per solucionar la problemàtica de la C-58, el Fòrum ha emès un comunicat mostrant-se decebut pel nou plantejament.
0: El Fòrum Soterrem l'Autopista es mostra decepcionat amb la nova proposta de la Generalitat sobre la C-58. En una nota de premsa emesa als mitjans de comunicació, el Fòrum Soterrem l'Autopista considera que la solució proposada continua centrada a reduir l'impacte acústic sobre els edificis més propers a l'autopista, provida els greus problemes de connexió entre els dos nuclis habitats de Ripollet que genera la C-58, recriminant que l'impacte sonor només es veu reflectit en els carrils sentit Barcelona i no en el conjunt de l'autopista. A banda, consideren insuficient rebaixar 90 centímetres la calçada i reclamen propostes més antigues on es rebaixava fins a 3 metres. També consideren que la proposta no inclou la font del Patricó, per la qual cosa reclamen una actuació com una forma per recuperar l'espai degradat.
1: Novetats amb l'hospital. Ripollet ha acollit una reunió de seguiment del projecte al futur hospital Ernest Lluch.
0: Ahir dimecres es va celebrar una reunió de treball per fer el seguiment del projecte del futur Hospital Ernest Lluch. La reunió es va celebrar després de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona, que va aprovar definitivament el pla parcial urbanístic que ordena els terrenys de l'hospital i el seu entorn. En el transcurs de la reunió es va constituir una comissió de seguiment amb totes les parts implicades i es va tractar sobre les pròximes actuacions a dur a terme per al desplegament del projecte, amb l'acord de coordinar el calendari del Departament de Salut de la Generalitat amb el de l'execució dels projectes urbanístics a la zona.
1: Demà posen punt i final a la Setmana de la Gent Gran, amb molts actes suspesos a causa de la pluja. En qualsevol cas, com està anant?
0: Vam arrencar dilluns pel matí amb l'activitat Cuidar-se en Joc, és un joc de grans, organitzada per l'Ajuntament i el col·lectiu Pinatons. Més d'una desena de dones van seguir la xerrada participativa impartida per la psicòloga Imna Anegas de l'associació CEPS Salut, per tractar aspectes relacionats amb l'alimentació i el benestar. Per la tarda vam tenir Seguint el ritme, organitzada per Traça, i que tractava de fer gaudir els més grans d'una divertida activitat basada en un karaoke per activar la memòria i el moviment, seguint escenes de ball de les pel·lícules i adaptat a persones majors de 70 anys. Dimarts, a causa de les pluges, es van suspendre les activitats, però dimecres vam reprendre l'activitat amb la xerrada de Creu Roja a la Biblioteca Municipal sobre la importància de l'activitat física per afavorir un envelliment actiu. Per la tarda, el contacontes es va adaptar també pels més grans. Ja, avui dijous pel matí hem tingut la marató, amb final al pavelló municipal, seguida d'una activitat física i recuperació muscular lúdica. Aquesta tarda estava previst celebrar un tastet de tallers aquí al pati del Centre Cultural, però degut a l'avís de pluja s'ha tingut que suspendre. Ja demà divendres, si el temps ho permet, finalitzem amb un matí d'emocions en moviment a les 10 al Centre Cívic de Dia de Can Vargas i per la tarda amb el Lleia Fest al Parc del Riu Ripoll.
1: Retrocedim les manetes del rellotge, anem a divendres, quan l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell va presentar la nova temporada.
0: Ho van fer en un acte conduït per la flautista ripolletenca Patricia Denó.

0: acompanyada al piano per Josep Maria García. Tots dos van establir un diàleg entre els espectadors programats i compositors com Mozart, Poulenc, Fauré, Chopin i Bolín, interpretant peces en directe. La temporada estarà marcada pel tancament del Teatre Auditori a partir del desembre per renovar-ne les instal·lacions elèctriques. L'associació mantindrà la programació en altres espais durant les obres amb una durada prevista de 3 mesos.
1: Ja es coneixen els guanyadors de la 18a Marató Fotogràfica de la Festa Major de Ripollet d'Acció Fotogràfica.
0: S'han examinat un total de 107 fotografies de 36 autors que han participat en el concurs fotogràfic que immortalitza alguns dels millors moments de la Festa Major de Ripollet. Antonio Rossell s'ha emportat la medalla d'or de la Federació Catalana de Fotografia, mentre que Cristian Alcaide ha aconseguit l'argent i Manuel Gallart el bronze.
1: El programa de Ripollet, Temps de Llibres, va ser un dels protagonistes de la Setmana del Llibre en català la setmana passada.
0: El passat divendres, el programa d'aquesta casa, Temps de Llibres, presentat per l'Antonio Lozano, es va traslladar fins al passeig Lluís Companys de Barcelona per gravar un especial des de la 44a Setmana del Llibre en català, l'esdeveniment literari de llengua catalana més important del nostre país. Per tercer any consecutiu, l'Espai Cultural de Ripollet Ràdio va estar convidat a participar dins el marc de les activitats que es van realitzar a la setmana. I enguany va comptar amb la presència de dos autors molt notables: el periodista i escriptor Lluís Jord, que presentava el recull de relat short, i l'escriptora egarenca Sònia Guillén, que després de l'èxit Al principi d'incertesa presentava la seva nova novel·la La Consteladora. Una estona relaxada parlant de llibres amb el to distès, marcada a la casa, que podeu recuperar a ripolletradio.cat.
1: Molt bé, doncs és moment de repassar els esports.
0: El ripolletenc i jove promesa del bàsquet Carlos Rodríguez va debutar el passat divendres amb el Barça Atlètic, el segon equip del conjunt barceloní. Els blaugranes es van imposar per 112 punts a 103 a la pista del Burgos Grupo de Santiago. Per un altre costat, diumenge es va disputar el trofeu de la Mercè de BMX Race al circuit d'Horta amb una gran actuació dels germans Luca i Martín Molló i del seu pare Jordi Molló. Luca va superar les mànigues classificatòries i va aconseguir l'accés a les semifinals, que en lluitava per una tercera plaça que li donava accés a la final, va patir una caiguda. Martín va anar superant amb èxit totes les mànigues i eliminatòries fins a arribar a la final, on va aconseguir una segona posició. I per acabar, Jordi va quedar primer en totes les mànigues, però una caiguda a la final quan estava en segona posició el va deixar fora del campionat. Passem ara al calendari esportiu dels equips municipals. En futbol, el Ripollet juga dissabte a les 4 al camp del Joanenc. El Pajaril rep a casa dissabte a 10 minuts a les 6 al camp Parellada. L'escola Futbol Base juga dissabte a 4:45 al camp del Gerona i el femení debuta diumenge visitant el Barceloneta B a les 6 de la tarda. En futbol sala, el masculí juga dissabte a les 6 a la pista del Manresa i el femení juga dissabte a les 6 a casa contra el futbol sala Sabadell. En bàsquet, el Copa Catalunya masculina juga diumenge a 5:45 a la pista del Castellbisbal. Pel seu costat, el segon territorial femení juga dissabte a 6:45 a casa contra les franqueses. En tenis taula, només tenim un partit a casa el dissabte a les 4, que és el tercera divisió nacional masculina, que juga contra els amics de Terrassa.
1: Doncs quan passen 16 minuts de les 5 de la tarda acabarem repassant l'agenda de la setmana.
0: Divendres a les 10 tenim Emocions en Moviment al Parc de Gassó i Vargas. A 6:15 és la presentació dels equips de Club Hoquei Ripollet a la pista annexa del pavelló Joan Creus. A partir de les 6 tenim la Iaia Festa al Parc del Riu Ripoll. Ja dissabte tenim les jornades del Benvinguts a Pagès, que s'allargaran també el diumenge, amb visites guiades i tallers de pa al cim Molí d'en Rata. Per al matí hi ha senderisme del centre excursionista. A les 10 tenim Cuina en Família al centre cultural. A les 6 de la tarda, la 16a edició de Reviviendo la Copla al Teatre Auditori. A les 6 de Tardeo a Can Mas, al Parc del 1 de maig. I acabem a les 6 també amb Campionat de Darts del Centro Aragonès. Ja diumenge tenim la trobada gegantera a partir de les 11 a la Rambla de Sant Jordi. Esmorzar de xocolata i melindros a les 11 al Centro Aragonès. Jugateques ambientals a Pinatons i Maria i Regordosa del Massot a partir de 11:15. També tenim Petit Mercat Vell a les 6 de la tarda al Teatre Auditori. I acabem amb Nit Cultural al Centro Aragonès a les 6. Dilluns hi ha Book Club a 6:45 a la Biblioteca Municipal. Ja dimarts tenim Club de Lectura Infantil Gomet Vermell a la biblioteca a 17:45. A les 6 hi ha coreografies de l'Incert L'Atzar en l'art contemporani al Centre Cultural. I també a la mateixa hora la primera conferència de l'Aula d'Extensió Universitària d'aquest semestre al Teatre Auditori. Tanquem el dia amb Club de Lectura Infantil Gomet Verd a 17:45 a la biblioteca. Ja dimecres torn de la xerrada Europa és un estat d'ànim a 17:45 al Centre Cultural i Club de Lectura Fàcil en català a 17:45 a la biblioteca. Lleguem dijous vinent, perquè hi ha Club Còmic Infantil a 6:15 a la biblioteca i Nits de Música a 7:00 al Teatre Auditori. Tots aquests actes estan sotmesos encara a les previsions meteorològiques perquè la setmana, com hem dit, indica que serà bastant mullada.
1: Sobretot el que es faci a l'aire lliure, estiguin atents a les xarxes socials d'Info Ripollet i també de l'Ajuntament de Ripollet per si hi ha qualsevol incidència, doncs allà comuniquen l'anul·lació, l'ajornament o el canvi d'ubicació, si és que és possible. Doncs moltes gràcies, Marc.
0: A tu, Toni.
1: No et deixis el paraigües, eh? Per tornar a casa. Doncs nosaltres ara fem una petita pausa i de seguida donem la benvinguda aquí a l'aula d'extensió universitària, representada avui per la seva secretària, la vocal i una membre i futura presidenta de l'entitat, que ens acompanyaran tot seguit.
2: El 91.3, Info Setmanal.
3: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
4: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio, a las 8 de la noche.
5: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
6: El año 1432. Los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
7: Que le digo que se quiere bolsa.
6: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
7: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
8: Vuelve Café con Sal, amigos. El primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
9: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
10: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
11: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
12: Arreu, el 91.3. Arreu, que gaire així sona. Que no sona, Montserrat, que no sona.
13: A veure, què no sona, papa?
12: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
13: Però què dius, terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
12: Això. Però a quina hora és?
13: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
14: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
15: No te quedes atrás
14: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva. Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí en Ripollet Radio.
2: Al 91.3, Info Setmanal.
1: 23 minuts sobre les 5 de la tarda i ara hem donat la benvinguda a l'aula d'extensió universitària representada des de la meva esquerra fins al fons per la Concepció Rovira. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Benvinguda també l'Àngels Pujol. Benvinguda. Gràcies. Secretària. Sí. Tu ets encara de les que continuarà, no? Esperem.
15: Sí.
1: De secretària,
15: sí,
1: també?
15: També continuo amb el càrrec.
1: I el Jaume Pujol, que ets membre de la...
16: Sí, nova incorporació d'ara fa poc.
1: Sí. Ah, sí? Després ens expliques per què. Sí. Doncs comencem primer de tot per la Concepció, perquè ens ha dit un ocellet que seràs la propera presidenta, no?
17: Sí, el que passa que hi ha hagut un petit lapsus perquè havíem de fer l'assemblea aquest dimarts, uh-huh. i el tall de llum que va haver-hi aquí al centre, uh-huh. al centre cultural,
1: a tot arreu,
17: ha impossibilitat fer l'assemblea. Aleshores, uh-huh. en teoria soc presidenta, però no encara oficial.
1: És electa, però no...
17: Exacte.
1: Vull dir, estic, no tan ungit
17: estic
1: encara,
17: electa per la Junta, però no a nivell dels socis, que quan es faci l'assemblea suposo que no hi ha cap...
1: Quant temps portes, per cert, a l'associació?
17: Ai, ara, aviam, deu fer com 3 anys, segurament.
1: Uh-huh. Quatre, sí. Però l'associació ja té uns quants anyets, ja.
17: Sí, el que passa que jo va ser quan em vaig jubilar, bueno, abans una mica més de la jubilació, ja feia coses potser pel poble, mm-hmm. però vull dir, el fet de l'àrea de la gent gran, haver treballat en una residència i també m'implicava molt més amb ganes d'implicar-me. Llavors m'hi vaig començar a entrar a la Junta com a vocal i bueno, hem anat treballant-hi.
1: Molt bé, després parlarem una miqueta de quines idees tens, eh?
17: Ah, no,
1: pel futur. Doncs parlem en primer lloc ara tot seguit amb l'Àngels, val? Tu que estàs ja en continuació.
15: Sí, jo soc ja antiga.
1: teniu a la Sor Lucía Caram, sí. que ja és coneguda, molt coneguda a Ripollet i molt estimada, no?
15: Sí, ha sigut tot una sorpresa, bueno, sorpresa no, ha sigut sorpresa el que acceptés i que ens fos molt fàcil contactar i que ens digués que sí, mm-hmm. diguem-ne. I bé, com sempre, a l'inauguració del curs intentem portar algú mediàtic. Aquests mm-hmm. últims anys doncs, ha vingut bastanta gent coneguda. I llavors, bueno, vam estar pensant molt, perquè ja se t'acaben les idees ja amb tants anys. I llavors, bueno, pues, vam dir com a possibilitat de contactar amb ella i, bueno, no hem tingut cap problema.
1: Mm-hmm. Sí, sí. Recorda'ns com funciona l'aula d'extensió universitària, perquè vosaltres formeu part d'una xarxa, també teniu un suport que us deu proveir també de persones sí. que ja estan en cartera, que ja venen, doncs, aquestes són professionals que venen, doncs, sí. per fer una feina. Com funciona?
15: Bueno, bàsicament, bueno, com sabeu, depenem, estem vinculats a l'Autònoma, uh-huh. i llavors l'AFOPA, que és l'associació d'aules, però amb l'AFOPA no tenim massa contacte, diguem-ne. Uh-huh. Llavors, funcionem entre aules, uh-huh. o sigui, nosaltres, doncs, quan fem la programació d'això, tota nivell, jo crec, 16 o 17 aules i ens intercanviem els programes, que això ens va bé, doncs, per dir, doncs, aquest us ha agradat, aquest no, llavors si ho tens molt difícil, la universitat també et dona noms i et dona professors i realment és així, uh-huh. però més que res és entre aules.
1: Molt bé, i la
15: o d'algú de nosaltres, o algú que et proposi que digui, bueno, doncs a mi m'agradaria aquell que no té res que veure ni amb universitat, ni professor, ni res, perquè a vegades, per exemple, la Sor Lucía és la Sor Lucía, però no té res que veure ni amb universitat, ni que sigui un professor.
1: Bueno, però fa la seva xerrada magistral, que ho serà de ben segur.
15: I tant.
1: Doncs res, ja està explicat una miqueta això. Igualment porta un tema que és en plan passió. Bueno, ja sabem que ella és una persona molt apassionada.
15: Sí, el títol una mica és així com genèric, perquè ella no ens ha donat cap títol, i ella suposo que vindrà i parlarà, ja li van dir, pues, que ella mateixa.
1: No tindrà problema, segur.
15: Això.
1: Molt bé. I tenim aquí, doncs, una nova incorporació, que és el Jaume Pujol, que t'has ara, doncs, fet d'aquesta aula d'extensió universitària. Per què, Jaume?
16: Bueno, mira, jo sempre estava interessat en poder anar a l'aula, però clar, per horaris que tenia de la feina, clar, sempre plegava a 8:45 així i era impossible. Llavors, clar, ja ara que ja m'hi jubilé, doncs, va, vull apuntar-me, no? Em vaig apuntar, molt bé, hi ha una persona que, per exemple, està al grup, entra i surt, que és el Juanjo, i em va dir, ostres, Jaume, què et sembla si entres amb nosaltres perquè ens falta gent, perquè clar, són varies, no ho sembla, però són diverses tasques, encara que elles ho porten molt bé, i dic, home, pues, sí, no sé si estaré a l'alçada, però bueno, jo ho intentaré.
18: I ara ets vocal, o seràs vocal?
16: Sí, sí, no, ara ja soc vocal, uh-huh. Bueno, s'ha de fer l'assemblea per confirmar-ho, i ja està. Llavors, pues, ara, de moment, pues, sí que jo conec uns contactes, que també he parlat amb ells perquè vull vindre pels propers trimestres i tal, i llavors, pues, quan fem unes conferències, pues, sí, per exemple, si hi ha necessitat de passar el micròfon, pues, ho passem per la sala, bueno, poques coses mentrestant.
18: Després parlem una miqueta com us organitzeu i de més, però anem a repassar el programa, que això és el més important. Primer hem de recordar que per assistir, doncs has de ser de l'associació, no? Tot i que hi ha unes sessions obertes a tothom, que poden servir també per veure quin ambientillo hi ha, sí, i que la gent s'apunti, eh? Sí. Igualment, la informació la coneix tothom, però se suposa que si no ets de l'associació no pots entrar, no? Que en tot cas t'has de fer de l'associació per poder accedir-hi, no? Doncs quin programa hi ha? Començant per aquesta sessió que ja han dit de la Sor Lucía Caram, que és el dia 2 d'octubre.
15: Què? Quin ja? Bueno, doncs el següent és... no serà la típica conferència, perquè és un acte que ens va demanar des del Centre Cultural, que és la Diputació, uh-huh, que munta una exposició aquí al Centre Cultural sobre conversa sobre màgia i alquímia, uh-huh, i per això el farem aquí, perquè hi ha la Caterina Almirall i Pilar Bonet, són comissària d'art i crítica d'art, que faran, doncs, la xerrada, i llavors es passarà a veure l'exposició, uh-huh. Això nosaltres només hem posat, diguéssim, que ho fem, però realment s'han ocupat, doncs, bueno, la Sandra Domènech, que mm-hmm, és la que ens ho va proposar.
18: Però estan emparats, en tot cas, amb el vostre paraigua,
15: sí, sí,
18: i portareu la gent, que ja, doncs, ja és prou, no?
15: Vam estar discutint de si fer un dia a part o... i vam dir, doncs, que valia la pena aprofitar un dia, doncs, que mm-hmm, ens tinguessin conferència per fer-ho. Llavors, després ve, per parlar de l'islam, la Dolors Bramont, que és un especialista en tema de l'islam, i a mi particularment l'he sentit diverses vegades, mi em feia gràcia portar-la, uh-huh. Llavors, un altre dia, el Hollywood Censurado, que bueno, això ha estat en una altra aula i ens van dir, doncs, que estava bé, uh-huh, i esclar, és que hem d'omplir molts llocs.
18: Bueno, no, però heu de fer una programació variada.
15: Sí, i un altre dia que hem fet molt poca cosa sobre Àfrica, i farem Àfrica el continent maltractat, un Òscar Mateus. I finalment, l'última del desembre, una sobre Gaudí, perquè ja que aquest any és el centenari l'any Gaudí, doncs havíem de fer alguna cosa.
18: Molt bé. Doncs expliqueu-me com funcioneu. Vull dir, qui formeu part de la Junta, per exemple?
17: Ah, jo? Perdona. Bueno, a la Junta hi ha una presidenta, ella que és la secretària, i la tresorera, perquè uh-huh, les associacions, bàsicament, aquestes tres persones hi han de ser-hi, uh-huh, i aleshores hi ha vocals, que són els que també fan una feina essencial. Ell diu del micròfon, sembla una tonteria, però és important, uh-huh, també fa fotografies, aleshores, vull dir, la Junta és un treball conjunt, que d'alguna manera entre tots, vull dir, d'acord que les aules ens poden... podem tenir ponents de les altres aules, però també fem recerca una mica entre nosaltres. Lucía Caram va ser una persona de vocal, la Rosa Raja, que va dir, a mi m'agradaria, i a partir d'aquí ella va aconseguir treure el fil per poder la portar. Mm-hmm. Vull dir, perquè sembla fàcil trobar ponents i no sempre és fàcil. Vull dir, perquè tenen agendes o pel que sigui.
15: Sí, i no sempre els que trobem, que potser et sembla que t'agradaran i llavors els surt, no surt bé.
18: Vosaltres que coneixeu a la vostra gent, què és el que li sol agradar? Que sou inconeguts, no? O què? O que facin riure una mica, suposo, no, que també, no, no. O com
15: jo
18: va això?
15: Jo sempre dic que és que els agrada tot, perquè uh-huh, a vegades inclús la Junta han pensat una conferència, bueno...
17: El Candel, no, parla del Candel.
15: No ens bueno, no, dic que potser la Junta han pensat, bueno, sí, ha estat fluix o no ens acaba d'agradar, llavors quan fem una enquesta, una valoració, la gent li agrada.
16: Fa una enquesta posterior i la gent
15: per li encanta. No et sabria dir temes, alguna vegada hem passat una enquesta i potser sí que la gent, que això sí que ho de tant a tant de fer, doncs cosa d'història o d'art o de literatura, que l'anem introduint, però ja et dic, en general els agrada tot, jo crec.
18: I quin és el perfil de gent que teniu a l'associació?
17: El perfil de la gent és majoritàriament són catalans, vale? Hi ha algú en parla castellana. 55, aviam, l'edat de... Són gent en immensa majoria jubilats, uh-huh. Val? Aleshores, hi ha, com tot, molta més presència femenina que masculina, sí. Vale? Però és un perfil de persona inquieta a nivell cultural, perquè si no, no vindrien, suposo. Uh-huh. Val? I a mi personalment el que m'agrada és que els debats posteriors són força rics, uh-huh. o les preguntes que fan normalment, uh-huh. I això és interessant.
15: I jo, bueno, jo que clar que som com més antiga i veig altres aules, considero que la nostra aula és una aula bastant jove, uh-huh. Dintre dels marges de l'edat, t'has d'apuntar a partir dels 50, jo diria que estem una mitjana 65, 70, 75, que jo comparat amb altres aules que he vist penso que som joves, doncs, molt mestre jubilat, molt banquer jubilat, vull dir, molt...
17: Sí, sí. També hi ha una cosa a favor nostre, que és on fem les taules, que és el teatre. Uh-huh. A veure, tenir aquesta possibilitat d'un teatre amb aquest auditori tan bonic, amb mitjans tècnics, això possibilita una recepció de la conferència de cara als socis molt bona.
15: I de cara als conferenciants, sí, es queden meravellats, sí.
18: Clar, perquè tenen el seu projector,
15: sobretot la pantalla, tot i que ara aquí hi ha pantalla nova i també es veu bé. Però abans nosaltres érem reticents, a fer-ho al teatre.
18: Però això es feia potser massa gran, no?
15: Es feia massa gran i dèiem, no, que no, que serà una cosa com molt freda, com d'això, però llavors, quan ho vam tindre que fer per la pandèmia, i, bueno... no tornem a canviar.
18: Però ara hi haurà obres.
15: Sí, ara hem de canviar la força.
18: Com s'afectarà?
15: Bueno, en principi no massa.
16: Ens afectarà uns mesos.
18: No, anireu al centre cultural?
16: Sí, al centre cultural, sí.
17: Sí, però per exemple el 15 de desembre l'hauran de fer al centre cultural, la reunió, el darrer acte. Però també el centre cultural, al ser potser més petitot, vull dir, també dona una possibilitat de relació important.
15: Estàs més a prop de la gent.
17: Exacte, no? Estàs més a prop. Ja, una cosa que jo crec que és important de l'aula és que estem en un poble, amb una rambla que ha d'haver com tros, que l'endemà de fer una conferència trobes algú que et diu, escolta, lo d'ahir va ser molt maco, escolta, no, lo d'ahir va ser massa llarg. I això possibilita també a la Junta, perquè ens fem comentaris també, de dir, pues mira, vaig trobar aquella d'allò i em va dir que era un desastre. Bueno, un desastre no ho diu, potser, però vull dir, és important.
18: I teniu gent que s'apunta a tot o gent que és específicament d'això o una mica de tot?
17: Hi ha gent que ve especialment i altra gent que ve per tot. Uh-huh.
18: Però em refereixo, hi ha gent que és d'una o de diverses entitats i també de l'aula. Hi ha gent que potser és específicament de l'aula perquè li dona alguna cosa que no li dona a les altres, no?
17: Aviam, el perfil de l'aula suposo que com és bastant similar al que fa l'auditori del teatre. Uh-huh. Vull dir, són persones amb una inquietud cultural important. Això no vol dir, doncs, que no estiguin a la gresca o que no estiguin als diables o que no estiguin en altres llocs,
15: No, hi ha molta gent que crec que només està a l'aula,
17: Exacte.
18: Podeu parlar dels preus? Quant costa ser soci de l'aula?
15: 50 euros per tot el curs.
18: Per tot el curs.
15: Llavors, les sortides que es fan, que és normalment una cada trimestre, dos matinals i una de tot el dia, allò, tot el que es faci de més o menys es paga a part.
18: Si vas a veure un museu o alguna cosa, el transport...
15: Els 50 euros són les 18 conferències.
18: Molt bé, que és com una petita... aportació que hi ha, perquè com us financeu vosaltres a part d'això? Bàsicament amb les quotes,
15: bàsicament
18: de subvencions i tal, teniu més difícil?
15: Bueno, ara últimament, per exemple, la de l'Ajuntament no la demanem, perquè pensem que com que ja ens deixen al teatre, doncs ja, com aquell qui diu, ja està bé. I fa dos anys que no la demanem. I llavors res més, No. Perquè a FOPA porta... a FOPA nosaltres li hem de pagar un tant i llavors ell també et dona, em sembla que són 200 o 300 euros també per curs, que és l'únic que...
18: Però tampoc m'has dit que no teniu gaire contacte, no?
15: No.
18: Bueno, no passa res, ho tireu soles, vull dir que està clar. Doncs, Jaume, què t'aporta tu el participar en aquesta aula?
16: Home, doncs pues, més interès per a les coses culturals, perquè, per exemple, jo quan les escolto, quan fem una reunió, que tothom segueix per Instagram, jo, clar, jo tinc que ser francament que per Instagram no segueixo ningú. Llavors, doncs, pues, clar, et motiva més a seguir aquestes coses culturals, ja me tinc que informar amb les persones que podem portar per les conferències. Jo, doncs, pues, per part de gent que conec, pues, hem contactat amb diversos, pues, alguns ja m'han contestat i tal, i farem conferències amb gent d'aquí del poble, que també ja alguna vegada ens ha fet una conferència, com per exemple a l'Eloi Cern, i llavors també farem una sortida per aquí, pels parcs d'aquí, això serà no sé quin trimestre el teníem amb ell també. I bueno, i intentar portar més idees, clar. Jo estic ara, encara no hem parlat, però podríem fer més sortides o més coses, però clar, s'ha de gestionar i s'ha de treballar. Llavors, clar, hi ha feina. Però jo, clar, jo fa poc que estic, per tant, tinc que subterme a veure el que diuen elles.
18: Àngels, algun conferenciant top que recordis?
15: Ui, top, top.
18: A part del Tomàs Molina, que sí que va tenir molt d'èxit.
15: Sí. Per exemple, la Carme Ruscalleda. Diversos, eh? És que clar, tots aquests últims anys que han sigut molt coneguts, doncs a la gent li fa molta gràcia.
16: La Carme Colomina.
17: Explica-li el tema del Candel.
15: Bueno, el Geni Cinca, que va fer una conferència sobre el Candel, va agradar molt.
16: Molt espectacular.
15: Ell és espectacular, ell fent la conferència, perquè és un comunicador...
17: Va fer gairebé teatre. Sí, va fer una conferència.
16: Sí, però va fer molt bé.
18: La Carme Colomina, que és una periodista de Ripollet,
15: també. Sí, sí, clar, és que han vingut diversos. El Xavi Coral també ens va venir un any.
16: El Josep Canals va fer parlar sobre les cèl·lules mare.
15: És que sí, aquest últim trimestre del curs passat les vam encertar totes. Sí.
18: Veig que també recorriu el talent de Ripollet, que
15: sí,
18: també
15: sí,
18: hi ha gent.
15: Sí, de tant en tant, sí.
18: Que, bueno, que tu coses explica...
16: Tenim gent amb molt talent, aquí, clar, cuidado, sí.
15: Si estem al cas i els coneixem i podem contactar, sí, el portat.
18: També per aquests conferenciants és una experiència també especial el fet de trobar-se en un públic més sènior, no? Que també, doncs, veure el que és inquiet i que a més té unes preguntes potser diferents al gran públic, no? Us trobeu, diguem, en aquest sentit, doncs, ben acompanyats per aquests conferenciants?
15: Sí. El que tenim una mica una pega, la gent preguntem, ja m'hi poso jo també, preguntem poc, eh?
18: Sí?
15: Sí.
16: Però es queda molt, molt conformista amb el que es diu, perquè com que pensem que és una persona més il·lustrada que nosaltres...
18: Aquella cosa del respecte,
16: sí,
18: no?
16: Sí, a veure si no preguntaré bé o què preguntes tu, a veure.
15: Sí, no? Clar, hi ha temes que dona més per... preguntar, hi ha temes, jo que sé, si és un tema d'història o de literatura, és una cosa que ja està feta, no pots preguntar massa, no pot haver-hi controvèrsia, diguem-ne, o molt poca.
17: No, i a vegades la Junta comencem a fer alguna pregunta, el Juan, com en recordo, que a vegades pregunta, jo també pregunto, per allò que és, bueno, que n'hi hagi un espai buit que la gent no pregunta.
16: Llavors ja es trenca una mica, potser, a l'arranque de les preguntes, sí.
18: Deixeu-me que us pregunti, que ara que estem en el dia de la gent gran, vosaltres feu aquesta activitat específicament per la gent gran, però considereu que es fa prou per la gent gran?
17: Ah, bueno, això és un tema una mica... sí que es fan coses, el problema també de la gent gran és que no hi ha... no hi ha a vegades la percepció de que s'és gran, no sé si m'explico.
16: És que ja arribes.
17: Vale, vull dir, aviam, tots arribem, si és que no ens ha passat res a l'altre món i entenem a l'altre món, no? Però vull dir, no... el que està malament ho té difícil, doncs, per poder fer segons quines activitats, i a vegades hi ha gent que no vol arribar a reconèixer, doncs, que s'és gran. A l'aula, l'avantatge que crec que jo que té és que té un perfil de cultura a vegades molt rica, a vegades més senzilla, que possibilita entrar amb tota aquesta gent, bueno, tota la persona gran que tingui ganes de culturalitzar-se, perquè està molt bé bellugar-se i fer esport, però també el cervell s'ha de fer servir.
18: I després també, que moltes vegades es pensa amb la gent gran, potser que està molt bé amb l'exercici i tal, però no pensant també com a consumidors de cultura, com a persones, doncs, que bé, que poden també, podeu aportar també, no?
17: Però depèn molt del perfil. Jo crec que, aviam, és un tema que s'ha d'haver cultivat abans. Si tu d'adolescent o de jove has llegit o has vist pel·lícules o has fet museus, per dir-ho manera, acabaràs de 65 anys fent l'aula universitària o fent un altre perfil semblant. Si tu mai has fet una cosa d'aquestes, difícilment ho faràs.
15: Sí, és un perfil molt diferent. Aviam, que tot és la gent que ve a l'aula, per exemple, la gent que va al casal d'avis.
18: Són dos perfils diferents.
15: Són dos perfils totalment diferents.
18: Tot i que també el casal d'avis és un gran desconegut, perquè ara que està tancat i han vingut aquí el casal de joves, també és veritat que moltes vegades no es coneix, no? Ah, igual que segurament l'aula d'extensió universitària, considereu que és prou coneguda?
15: Jo crec que sí. I a nivell de fa molts anys de nivell de casal d'avis es va fer conèixer i bueno, és un pensament diferent, trobo.
17: No, i també has parlat del casal d'avis, però la Gresca fa una gran tasca per la gent gran. Aviam, i em mobilitza. El passa que és que el riu sembla una tonteria, però talla molt. Talla molt.
18: Quan estem molt a prop, però estem molt lluny.
17: Exacte. No, no sé, estem, a la biblioteca sí. També estem molt bé. Aviam, és una fan moltes activitats també. Els com es diu això? Els d'allò de lectura.
18: Els clubs de lectura.
17: A veure, ho dic perquè a nivell cultural el poble s'estan fent moltes coses, però la Gresca, que té molt potencial i que fa moltes coses, el riu talla. Per una persona amb dificultats de caminar. I la immensa majoria no tenim dificultats, però les comencem a tenir. A l'espai físic del poble condiciona.
18: I tu, Jaume, que t'acabes de jubilar, què tal?
16: Bé.
18: Perquè tots, jo hi penso també, eh?
16: Sí, també, bueno, com ja saps, jo faig teatre també, i llavors, clar, jo això també m'hi volia posar, però mira, m'ha encantat d'aquesta manera, no, jo estic agraït perquè d'aquesta manera, doncs mira, tinc una activitat més per fer treballar el cervell, que també és important, a part d'altres coses que faci, no? I llavors, doncs clar, fem això, anem buscant més possibilitats de fer més sortides o fer més seminaris, o més fer alguna activitat, no sé, abans sí. Feien algunes activitats de pràctiques,
15: alguns seminaris s'ha fet algun any, però bueno, és allò que s'ha de muntar, s'ha de fer i
16: a veure si d'aquesta manera podem fer alguna cosa més.
18: Parlem de la part de socialització. Això també ho practiqueu d'alguna manera o és anar allà a la conferència i marxar cap a casa?
17: Aviam, vull dir, socialització, si tu tens que sortir de casa a les 3, no, a les 5 de la tarda, vale, t'aixeques del sofà, que és el que fem tots, o bueno, si estàs jubilat, a les 5 de la tarda, i tens que vestir-te, arreglar-te, pentinar-te i anar al centre, al teatre, a l'auditori, per fer una conferència, ja t'estàs socialitzant, sí. Perquè a l'hora de parlar ja t'estàs parlant amb la gent, i quan surts per la Rambla i l'endemà et pregunten, aviam, la socialització en aquest poble és molt fàcil de fer. No requereix, crec jo... excessiu, aviam, si vas amb una careta pel món, sí, però si no, ja la fem cada dia.
16: Sí, no, a més la gent quan surt així de les conferències i tal, es queda molt rato xerrant a fora, i són grups de gent que entre ells es coneixen, llavors s'escampa sí. Molt tot això. Llavors jo crec que hi ha bastanta socialització dintre d'aquest tema.
18: I si no es coneixen, no?
15: Es coneixen, no? Es coneixen, no? I sí,
17: els grupets... Aviam, sí. Una de les coses que també s'ha comentat el tema de les sortides, a veure, vull dir, quan es fa una sortida cultural, el fet d'anar amb un autobús també fa que la gent estiguem xerrant, a veure, es fa el dia de la coca a final d'any, ja per Sant Jordi també dona una rosa, hi ha moments en què ja es fa...
15: ajuntar i fer, sí.
17: Un caliu de conversa entre la gent.
18: Parlem una mica del futur. Va, Concepció, tu que seràs presidenta, doncs una mica quin és el vostre principal repte?
17: No, aviam, jo crec que el que és important és que la Junta, vull dir, malgrat jo seré la presidenta, vull dir, és un treball col·lectiu. Aviam, aquesta Junta no en cap moment... es busca una personalització de seva. El principal repte potser sempre seria, que moltes vegades diem, omplir totalment el teatre, vale? Perquè els laterals, que això també li passa a la gent que fa teatre, de l'associació del teatre, costa molt d'omplir-se. Llavors, per exemple, suposo que el dia de la Lucía el teatre estarà ple, vale? Potser un altre dia estarà menys ple, quan a millor l'entrevista d'Àfrica de l'Òscar Mateos, que és un investigador de l'ESIDOP, té pinta de ser bona, però potser amb aquesta persona no tindrà tant carisma. Llavors el repte serà omplir el teatre, segurament tenir més socis i a mica anar fent caliu de poble, que crec que és el que és.
16: Intentar prendre més socis, el que...
18: Sí, quan sou ara?
17: 202 o 204.
15: Però això ha passat sempre des del primer dia. Si som 204, pues sempre ve el 50%, eh? O sigui, hi ha gent que és sòcia i jo em sembla que no l'he vist mai a cap conferència, però no s'esborra.
18: Ja, yeah. Bueno, com a mínim col·laboren, però és una llàstima, no?
15: Sí, sí.
18: Perquè s'estan perdent coses interessants,
15: sí, la,
18: no?
15: Sí, per exemple, la mitjana dels és 102, 103, depèn.
17: No, hi ha gent que va i ve, vull dir que no venen cada vegada, però quan venen es fan notar perquè ho diuen, no ho diuen, no els trobem.
15: No,
17: perquè...
15: i ara que aquest dia de la solució, jo pensava no tant èxit, segurament vindrà molta gent, clar, que no tornarà mai més, vull dir que...
18: Bueno, però aquell dia els crida l'atenció,
15: sí, sí,
18: i ja està.
15: Sí, sí, sí.
18: Però per això ho feu també, no? Per
15: home, sí, una mica per captar...
18: Una mica, i si es queda algú, sí, o si algú torna, doncs
15: sí, sí, sí,
18: benvingut, sí.
15: No, o sigui, que cada any passa el mateix, sempre hi ha baixes, però sempre hi ha altes. Anem fent, tenim l'equilibri.
18: Hi ha alguna persona d'aquestes que voleu portar i no hi ha manera?
17: Aviam, la Dolors Bramon, que l'aconseguim portar per insistència d'ella, és una persona que ha costat localitzar-la, vale? A més a més, ens fa un gran favor perquè vindrà des de Banyoles.
15: Sí.
17: Aleshores, vull dir, hi ha gent que... costa, però que segurament que quan venen ho faran perfecte, perquè ella és una gran especialista en l'islam, i en aquest poble, que en aquests moments tenim també moltes persones forànies, també val la pena que sabem una mica...
18: Conèixer de primera mà per algú autoritzat, no?
17: Exacte.
18: Perquè una mica aquesta és la idea, no? Portar gent que siguin coneixedors del seu àmbit, no?
15: Sí, clar. Sí,
18: i que ens ensenyin,
15: sí,
18: alguna cosa, no?
15: I que, clar, perquè també ens hem trobat, però això és inevitable, a vegades hem portat algun conferenciant recomanat, que és boníssim i això, però que no s'ha sapigut explicar,
17: sí,
15: o que no ha connectat, que no d'això, i és una eminència, potser. Mm-hmm. Però...
18: doncs si us sembla que ja arribem al final d'aquesta entrevista, doncs res, deixo amb les vostres mans que animeu a la gent a que vingui en aquesta conferència i que s'apunti amb vosaltres, va.
15: Molt bé.
17: Moltíssimes gràcies.
18: No, però digueu-m'ho vosaltres.
15: Ah, va, doncs.
18: Sí, doncs que animis a la gent a que s'apunti,
17: ah, bueno,
18: i que vingui, sobretot.
17: Pues que vinguin, que s'ho passaran molt bé, que a la recepció ja li farem un somriure, per dir-ho d'una manera, perquè això és veritat, perquè on que hem d'anar marcant a la gent per saber els que som al còmputo, i el fet de que la persona vingui no ha de tenir por, perquè serà ben acollida.
18: I com t'has apuntat? Com pots fer de la... hi ha algun lloc, algun canal, algun e-mail?
15: Ara l'ha preguntat bastanta gent, i per exemple és que vinguin el dia 6, el dia de la inauguració, que se'ls donarà primer que entrin i que vegin el que és, i llavors doncs allà ja tindran fulls d'inscripció.
18: Molt bé.
16: També tenim per la pàgina web, també poden contactar nosaltres.
15: Sí, hi ha gent que ha contactat per correu.
18: A través de l'estació universitària, de Ripollet, etcètera.
15: I llavors doncs ja se'ls donarà l'explicació i que vinguin aquest dia.
18: Molt bé. Doncs res, molt èxit amb aquesta primera conferència, que ja està assegurada, i sobretot la temporada, el curs, que vagi molt bé.
17: Moltes
18: que aprengueu moltes
17: gràcies.
18: Coses. Donem les gràcies. Avui ens han acompanyat la Concepció Rovira, i a la presidenta ja doncs de seguida em pren càrrec d'aquesta associació d'Aula d'Extensió Universitària. També ens ha acompanyat l'Àngels Pujol, secretària, i el Jaume Pujol, també és vocal. Moltíssimes gràcies.
16: Gràcies.
18: Doncs nosaltres ara fem una pausa i de seguida anirem a escoltar la Sílvia Isaac, que és aquesta fotògrafa i també artista que ha fet aquesta exposició, L'herència latent, sobre els efectes de l'amiant, en el seu cas a la seva pròpia pell, perquè el seu pare doncs va perdre la vida d'asbestosi. Aquesta és la història que després ens explicarà en una entrevista que va realitzar-li el Marc Batalla.
19: El 91.3 Info Setmanal.
20: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida.
0: Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
10: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
21: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio. Mama, quiero ser artista. Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
22: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
23: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo...
19: El 91.3, Info Setmanal.
24: Avui ens acompanya als estudis de Ripollet Ràdio Sílvia Isaac, fotògrafa i artista visual, autora de l'exposició L'herència latent, que arriba al Centre Cívic del Pont Vell. Després, una primera exposició a Cerdanyola. Bon dia, Sílvia.
25: Bon dia.
24: Primer de tot, Sílvia, per qui no et conegui, ets de Sant Pere de Riu de Bitlles. Allí arribes a Ripollet, malauradament, per una connexió que desgraciadament afecta molta gent, com és l'amiant, en el teu cas, pel teu pare.
25: Sí, correcte. Ell va fa, mira, el 2017, li havien diagnosticat mesotelioma pleural i aleshores nosaltres, clar, al Penedès no teníem, no, tot aquest coneixement de tota la història amb la fàbrica Uralita i tot el tema de l'amiant, i ens va caure com, no, un gerro d'aigua freda a sobre, perquè no teníem, sabíem que l'amiant era dolent, però no sabíem pas què significava, no, aquest dolent. I bé, van ser això, 10 mesos intentant salvar la seva vida, no, però al final es va morir. I va ser just, un cop va morir, a nosaltres encara ens costava, no?, d'acceptar que havia pogut morir per l'amiant, perquè ell era treballador autònom i en alguna ocasió, l'haver treballat en la construcció, evidentment havia, no?, tingut contacte, sobretot als 80, 70, no?, que estava tot arreu. Però també ens estranya com pot ser que després de tants anys, no?, ara malalteixi. I va ser això, el fet de buscar informació per tal d'entendre-ho, que al final aquesta recerca va acabar sorgint amb aquest projecte fotogràfic.
24: Clar, com tu dius, una vegada va succeir, no?, vas començar a investigar. Com va ser aquest procés de veure i entendre realment tot el perill que comportava l'amiant?
25: Doncs va ser, de fet, també el contactar amb diferents associacions de víctimes, veia, i buscant informació veia que, ostres, que realment al llarg de la història hi ha hagut milers, no?, de morts, i veure el per què, no?, per el simple guany de quatre gats, podríem dir, tota l'escampada, no?, entre, sobretot en el sector obrer aquells anys, més l'entorn que vivia aquestes fàbriques, doncs totes les afectacions que havia tingut, no? I va ser així, d'anar buscant informació de l'amiant, afectacions aquí i allà. Fins i tot vaig anar també a Cartagena, perquè la indústria naval també, no?, és un dels altres sectors on també ho ha patit bastant. I una mica, doncs, això, posar imatge a tots els sectors i tota la història.
24: I una vegada ja informada, justament, no, tu decideixes, doncs, transformar aquesta informació a través de lo que millor se't dona a tu, la fotografia, no, l'art visual, fent aquesta exposició que ens presentes ara.
25: Sí, exacte. Caio també veia que un dels objectius era, si jo, que el meu pare treballava en la construcció, desconeixia tot això, imagina't, no?, en aquells 8 anys enrere, pues molta gent, no?, no desconeix tot aquest tema, tot el que ha passat i què comporta, no? I per això també tenia aquesta necessitat de dir, ostres, amb els meus mitjans haig de fer alguna cosa per donar a conèixer, no?, a través d'això del projecte fotogràfic, doncs, tota aquesta història i què comporta, no?, tot plegat, i el que ha passat, també per donar veu a aquestes víctimes i una mica fer justícia, no?, de tot plegat.
24: Per què l'herència latent?
25: Doncs l'herència, d'una banda, perquè és algo que ens ve heredat del passat, no?, i que encara ens està afectant avui dia, i latent per dos motius. Un és per el fet de l'efecte de latència que té l'amiant, és a dir, un cop s'inhalen aquestes fibres, poden estar en un estat de latència dins del cos durant 40 anys, fins que no es manifesta la malaltia, no? I d'altra banda també latent perquè és un problema que encara és vigent, no? Llavors per aquest doble sentit.
3: Exacte, perquè l'amiant tu pots estar exposat fa molts anys i no es manifesta amb el càncer fins dintre de 40 anys. Has parlat amb moltes víctimes, amb molta gent, però com és que aquesta persona que diu, ostres, jo vaig estar exposat en el seu moment a l'amiant i viu amb la incertesa de si en el futur li pot sortir?
25: Sí, en aquest cas són molts treballadors, per exemple, que encara estan en actiu i que han treballat en fàbriques, empreses, on s'havia manipulat amiant i no s'ha fet cap mena de desinfectat, no, de més. Aleshores, clar, sí que es van fent proves anualment, però, clar, viuen una mica aquest estat de, ostres, és que, clar, si està treballant amb aquest material, no, de no saber, no?, de si mai es pot arribar a desenvolupar o, bueno, com viure una mica amb una bomba de rellotgeria a dins, no? I, d'altra banda, doncs, gent que també, si no treballant amb empreses, doncs, amb altres espais ja havia tingut contacte.
3: Per la gent que no ho sàpigui, què ens espera a partir d'aquest 28 de setembre al Centre Cívic? Què podrem veure amb aquesta exposició?
25: Doncs, una mica he mirat abarca tots els diferents àmbits relacionats amb l'amiant. D'una banda, les pròpies víctimes, no?, i tots els tractaments mèdics, els que es veuen sotmesos. També hi ha tota la part de Cerdanyola i Ripollet, en presència, no?, on va afectar, bueno, hi va haver l'empresa Uralita. També hi ha imatges de Cartagena, que comentava, de la indústria naval. També Badia del Vallès, no?, tota la lluita que també tenen per retirar l'amiant. Imatges també de tasques de desamiantat i també la lluita social, no?, d'aquests obrers, de la ciutadania que surt al carrer, pues, exigint, no?, que es retiri, demanant també aquest fons de compensació. I per acabar, doncs, el que queda, no?, els familiars que han perdut aquestes víctimes.
3: L'amiant i també el dol de les víctimes és, en molts cops, és un sentiment, és una, i l'amiant és invisible realment. Com fotografies algú que és invisible?
25: Era un dels reptes, no?, perquè, clar, és algo que no es veu. Aleshores, jo també, com que vinc de les Belles Arts, m'interessava molt, tot i que és un projecte documental, perquè si no, dic, com ho explico tot plegat, no? Vull dir, ha de tenir una part documental sí o sí. També he intercalat, he jugat molt amb imatges al·legòriques. És a dir, de fer la primera que obre el projecte ja és com un resum d'ell mateix, que és una planxa d'Uralita pintada que s'entreveu el logotip d'Uralita però no s'acaba de veure bé, i és com aquest, al final és el resum de la història de l'amiant, i és haver volgut amagar, silenciar tot aquest problema, no? I també d'altres, pues, imatges alguna que també hi ha una teulada d'Uralita de fibrociment amb un cartell, amb una cadira, que és, m'agrada molt jugar amb aquest toc irònic de dir, espera't assentat que la cosa va per llarg, no? I aleshores també treballar molt amb elements que han estat relacionats amb aquella persona que ja no hi és, ja siguin, per exemple, la roba de treball, o, per exemple, hi ha uns fills que van perdre els pares i porten els anells d'ells i se'ls estan mirant, sempre hi ha com una connexió, no? O el fotografiar, doncs, una foto d'aquest difunt i la persona o acariciant la mà o altres ensenyant la foto i bé, o els propis afectats, no? Vull dir que l'amiant no es veu, però es veu tot el rastre que ha deixat a nivell emocional.
3: La teva obra, sobretot el que cerques és conscienciar, informar i divulgar. Has estat a Cerdanyola, has també exposat a Badia del Vallès, Barcelona, a la Wonder Photoshop. Has aconseguit aquest objectiu?
25: Sí, jo crec que sí. Almenys les persones que desconeixien del tema i que han anat a l'exposició, almenys ja han sortit com, ostres, una mica amb aquest coneixement de tot el que ha passat, no?, al llarg de la història, perquè també hi ha una mica de llegenda en cada subgrup de l'exposició on explico una mica cada tema, i a vegades m'han comentat de, ostres, no sabia, no, tal, i tot el que comportava, o fins i tot persones que ho han patit de prop donant-me les gràcies, no? Per fer una mica com aquest efecte de catarsi, no? De que tothom que ha tingut algun cas proper s'hi sent identificat, no?
3: També la teva obra ja ha estat reconeguda, has guanyat el Lux Or en reportatge documental dels Premis Lux de Fotografia.
25: Sí, sí, això va ser el 2023. El projecte, diguéssim, el vaig acabar el 2022, hi ha fotografies des del 2017, vull dir que hi ha imatges durant diversos anys. El 2022 el vaig acabar, l'únic que per l'exposició hi vaig incorporar dues fotografies fetes el 2025 d'una manifestació que hi va haver a Cerdanyola.
3: Sobretot la fotografia moltes vegades és capaç de conscienciar, de donar la volta al món pel seu impacte. Ara mateix a mi em ve al cap, per exemple, la fotografia del nen ofegat a la platja, també qualsevol fotografia de la WordPress Photo. En el teu cas, quina és la fotografia que tens relacionada amb l'amiant, què dius, què més et fa reflexionar?
25: De les de l'exposició?
3: L'exposició.
25: Ostres, clar, és que ja n'hi ha unes 40... com a més representativa. És complicat, triar-ne una.
3: O si no és un conjunt, el conjunt d'una història al final contada, no?, que va entrellaçada, totes les imatges van entrellaçades, entenc.
25: Sí, l'edició vaig fer que tingués una edició, una seqüència evocadora, no? És a dir, que va portar molta feina triar quines fotos i quin ordre dones per tal de crear com un clímax amb les pròpies imatges, no? I que tingués tot plegat un sentit i que et portés a sentir alguna cosa, no? I així com a més representativa, bueno, igual n'hi ha una que és la del procés de desamiantat, que hi ha doncs la per al treballador que va amb el tratge lepi i una planxa d'uralita darrere d'ell, no? Arrepenjada amb una paret. Aquesta és potser com la més icònica en el sentit de que ho veus bastant el tema d'ara actual, que és el desamiantat, no? Però així com a única sola costa, triar-ne una de sola.
3: Bueno, millor veure-les totes.
25: Sí.
3: Al final has estat en contacte amb les víctimes, tu mateixa ets una víctima. Com ha sigut, no, aquest diàleg amb elles, veure les seves històries i fotografiar-les?
25: Sí, això, clar, jo el dia que feia les fotografies era el mateix dia, en molts casos, que coneixia aquestes persones, no? Aleshores, clar, va ser com molt còmode en aquest sentit perquè a la que començaven a parlar ens sentíem tots plegats tan identificats que semblava com si ja ens coneguéssim perquè tot el que explicaven, dic, ostres, és que sí, els entenc perfectament i a vegades parlant ells també, no, deien sí, és que llavors es va crear com bastanta confiança o comoditat del fet d'això, de saber que érem com part de la família, diguéssim, no, de l'amiant perquè havíem passat per coses similars.
3: Creus que ara hi ha més conscienciació amb el tema de l'amiant?
25: Sí, jo crec que ara, 2026, en comparació a això, no? 8 anys enrere, per exemple, o 10 anys enrere, sí, perquè també a poc s'han anat aconseguint petits passos, avenços, no? També a nivell polític doncs, ja s'ha començat a fer més feina, i llavors jo crec que a nivell divulgatiu ha arribat més a la ciutadania que és perillós.
3: S'ha fet feina, però encara hi ha camí per recórrer, perquè encara queden instal·lacions amb l'amiant.
25: Sí, i crec que anirà bastant per llarg, no? Perquè és que n'hi ha a tot arreu i on menys t'esperes, no? Llavors, sí, serà lent, tot plegat.
3: Anem acabant, però tornem amb l'exposició abans. Què t'han dit les persones que l'han vist als diferents llocs on està exposat ja?
25: Doncs d'entrada a molts llocs moltes persones m'han vingut a donar les gràcies per això, perquè s'hi senten identificades, no? És el que comentaves, al final és com per ells també catarsi, no? El fet de tenir que sentir-se identificats per haver passat per això. I d'altres també pues, agrair la tasca de divulgació, no? De tot el problema de l'amiant, que fins i tot a vegades a nivell polític costa més que arribi a la gent que en canvi si et trobes pues, projectes d'aquest tipus, que la gent pues, potser arriba més al saber que és d'algú extern, no? el govern, diguéssim.
3: Com és per una de les persones que has fotografiat, alguna víctima, no veure's retractada en una imatge? Perquè moltes vegades costa més que, per exemple, el que és agafar un testimoni, una veu, però en la imatge veure's allà, com és per aquesta persona?
25: Bueno, d'entrada, clar, els hi xoca, no? Perquè, clar, veure, el fet de veure-ho penjat a la paret és com... ja estàs magnificant, no?, aquella enquadre, aquella imatge d'aquella persona, però també els agrada el fet de formar-ne part, no?, almenys pel que m'ha arribat d'algunes de les que hi surten. I bueno, d'entrada és això, xocar-se, no?, de veure's allà penjat, però a l'hora d'agraïment de ser-hi part.
3: Aquesta exposició també és una forma de mantenir viva la memòria del teu pare, recordar-lo?
25: Sí, sí, perquè clar, també és fer justícia, no?, també, i al final aquest projecte, si no fos per ell, jo crec que no l'hagués fet, perquè clar, si no ho vius, no ho sents tant, no? No tens aquesta capacitat d'enfatitzar-hi tant. I sí, d'alguna manera, de fet, l'última foto és la d'ell, és la seva foto amb la mà de la meva mare acariciant-lo, no? Llavors és com tot això...

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: Al 91.3, Info Setmanal.
2: 27 minuts sobre les 6 de la tarda. Avui una miqueta més d'hora de l'habitual tenim a Marc Mata, de Tot, Ripollet al Dia. Què tal? Benvingut.
3: Bona tarda.
2: Amb nova revista, la del mes d'octubre.
3: Sí.
2: I una portada, en aquest cas, m'alegro que destaquis el que és en veritat la major novetat, que és el carrer Tarragona, doncs, que es reformarà. I això per què? Perquè també hi ha un projecte per solucionar la C-58, però l'altre és un projecte, això sí que és més realitat, no?
3: Sí, efectivament, és el tema que parlàvem la setmana passada, que es va presentar en el Centre Cultural i també a Pont Vell, després que la Generalitat presentés aquesta nova proposta a l'Ajuntament. Uh-huh. En aquest cas, aquí a la revista, incluïm també la valoració que fa Fòrum Soterrem l'Autopista, que es mostra decepcionat amb aquesta proposta. Diuen que no els satisfà gaire aquesta proposta, uh-huh, perquè consideren des del seu entendre que la solució continua estant només centrada en els edificis més propers a l'autopista, i ells creuen que ha de ser més ampli, i esperen que de cara a una nova proposta la Generalitat tingui present el que ells sembla ser que els hi va que els hi van proposar. I per altra banda, la valoració de l'Ajuntament, que fan una valoració molt positiva perquè creuen que ha beneficiat bastant els veïns i veïnes més, que viuen més a prop de l'autopista.
2: Anem a analitzar una mica, si et sembla, Marc, sí, perquè aquest projecte és, entre cometes, busca que sigui una cosa viable, no? Que s'assembla més una cosa com potser més realista, però sí que és cert que si tu mires les fotografies, que clar, els renders aquests són meravellosos, doncs també al mateix temps doncs desperta molts dubtes. Per entendre'ns, cobertura de només el tram d'autopista en direcció a Barcelona entre Pont i Pont, per entendre'ns,
3: sí,
2: no?
3: Sí.
2: Però això passa també per retirar una mica dels pisos.
3: Pel que sembla,
2: sé que es desviaria una mica.
3: Es desviaria una mica.
2: Això planteja molts dubtes de pensar com es farà aquest desviament. Clar, entenc que primer s'hauran de fer els carrils nous, però que queda molt poc espai fins al riu, no? Bueno, i després també una rotonda, que no tenim, que serà la del final del carrer Tarragona, que no es veu gaire bé en els mapes, es veu molt petita.
3: Sí, efectivament, a més, crec que també té tot a veure també amb què es construirà l'Hospital Ernest Lluch. Per tant, serà, no, una altra zona també més edificable i més utilitzada per la gent, i haurem de veure també la de trànsit que podrà haver. Uh-huh. Perquè si ja ara, tal com està, amb els semàfors, molts dies es genera trànsit, veurem ara amb les rotondes i amb tot el que volen fer com se solucionarà.
2: En qualsevol cas, alguns elements importants a tenir en compte és que sí que planteja una part de cobertura, sí que planteja pantalles contra el soroll, que aquest és l'altre gran drama, i també contempla una millor connectivitat per el que és el carrer Tarragona. No ens enganyem, aquesta foto tan verda no serà realitat. El Ripoll mai serà el Besòs a la part de Santa Coloma ni de Sant Adrià, perquè aquí s'ha optat per una versió més naturalista, però aquí ho han posat tan verd que això sembla quasi el camp del Barça. I després també aquests pisos que es veuen tan blancs que presta a confusió són els pisos de l'autopista, però els han posat tan blancs que sembla que siguin nous, i no són pisos nous. Aquest primer bloc que es veu al davant de l'autopista és els pisos de tota la vida, però bé, en aquest cas és una versió molt, molt idealitzada del projecte. Llavors es tracta de mirar-ho doncs amb objectivitat i veure doncs el que és això. I bé, doncs el plantejament del Fòrum doncs era un més maximalista, està clar, i llavors doncs tampoc ens ha de sorprendre.
3: Clar, és el que dius, no? Amb tot projecte pràcticament sembla que la foto que presenten sempre és així, idealista. Haurem de veure com acaba aquesta, una reivindicació que fa més de 30 anys que s'està demanant.
2: Molt bé, l'últim ple, es va parlar de Ceuta, el PP, sí, i Vox, doncs una mica, doncs, que vas veure, i al final doncs tampoc va servir per aprovar res, no?
3: No, va ser una moció, per una banda, tots dos partits presentaven una moció separada, però quan va començar el ple es va anunciar que s'unificava i que es convertia en una, i que no va ser aprovada. Va ser una moció que va centrar bona part de la sessió, va durar durant molts minuts, retrets, i entre totes les forces polítiques, i els tres partits de l'esquerra doncs coincidien en que era una moció basada en el racisme, perquè hasta, i la regidora Lourdes Serra va recordar tant al portaveu del PP com a Víctor Dieguez com al portaveu de Vox, Argiri Hortas, que recordessin que s'estava parlant de nens, que molts d'ells són menors. Per tant, va ser una part bastant caldejada, diria jo.
2: Parlem d'un altre tema que ens connecta molt amb l'actualitat. Ara mateix tenim una senyora que s'ha fet molt famosa, Mari Carmen, perquè la fem fora, autogenària, doncs, de casa seva, un pis llogat, un fons voltor, d'aquests que el que li interessa són els diners i no les persones. I tenim, doncs, que a Ripollet no cal anar-se'n fins a Madrid, perquè també passa, eh? Va haver un cas molt recent, en el que jo personalment vaig estar, doncs, també molt frapant. Què és el que t'ha dit la PA?
3: Doncs, com dius, no hem d'anar molt lluny, perquè Ripollet és una de les ciutats, segons la PA, que més desnonaments té. Avui estem a 1 d'octubre. Doncs, segons la PA, aquest mes de setembre hi ha hagut 17 ordres de desnonaments. Alguns s'han executat, altres no.
2: Però no 17 vegades, sinó 17 ordres
3: 17
2: diferents.
3: 17 ordres diferents. Fa dues setmanes van haver tres ordres de desnonaments. Una es va executar, que va portar fins a 5 furgons de la Brimo, dels Mossos d'Esquadra, i dos es van aturar, però totes tres coincidien, segons ens comunicaven des de l'APA, que eren dones, elles soles, amb les seves criatures petites, i just el dia següent del desnonament de la Mari Carmen a Madrid, hi havia convocat un desnonament a dijous passat, si no recordo malament, aquí a Ripollet, que es va suspendre. I avui hem conegut que un altre desnonament previst, que hi havia previst per demà aquí a Ripollet, també ha estat desnonat. La PA considera aquests espectacles com espectacles grotescs, especialment, per exemple, el d'aquesta dona amb aquesta criatura que va ser desnonada amb tanta policia
2: al carrer Sant Jaume.
3: Al carrer Sant Jaume, i defensa el dret de l'habitatge.
2: Molt bé. Doncs posem una mica més de llenya al foc. En aquest cas, parlant de delictes, les xifres, segons tu, no són bones, perquè pugen.
3: Segons el Ministeri de l'Interior, en comparació amb el gener, de gener a juny del 2025, per tant, del gener al juny d'aquest any han pujat un 13,2%, mentre que en altres municipis, com per exemple Cerdanyola, han baixat. I també tenint en compte, hem de tranquil·litzar, que són casos, jo crec que bastant concrets, que aquest cap de setmana també va haver-hi tres detinguts en tres robatoris, segons fons oficials. També jo he pogut saber que són persones que venen de fora de Ripollet, d'altres municipis, fan el robatori i marxen. Però d'això, sense alarmar ningú, que són fets concrets.
2: Uh-huh. Tenim una entrevista amb l'Òscar López, regidor d'Educació, Joventut i Comunicació. Què t'explicava l'Òscar?
3: Doncs amb ell hem volgut parlar, centrat en l'inici de curs, tot i que ja fa unes setmanes que va començar, de com estava de com està l'educació, de com comença el curs, i també he aprofitat per preguntar-li sobre quina valoració feia ell de l'aturada del que va ser l'inici del curs passat, que va ser aquestes vagues dels centres educatius de Ripollet per la possible fusió Escorcell-Clavé, que al final no es va dur a terme, i com estava la relació amb els centres educatius. Ell ens parla quina és la seva valoració i també com està aquesta relació. També, aprofitant que és el regidor de Joventut, hem pogut li he preguntat com estava l'oferta d'espai pels joves. Uh-huh. I ell treu pit de la feina que està fent l'Ajuntament amb noves propostes, i amb la recuperació d'altres iniciatives. Per tant, també parlem del tema de la climatització de les escoles, perquè la Generalitat ha anunciat que 100 escoles de Catalunya seran climatitzades, i el que jo li plantejava era que em sorprenia que hi hagués municipis com Sabadell, que vagi a tenir 5 escoles climatitzades, i que en el cas de Ripollet no hi hagués cap. I jo animo la gent a que llegeixi l'entrevista aquí al paper, però també al web, que serà més extensa.
2: Molt bé, perquè ara el ser mensual s'ha de seguir l'actualitat de Ripollet també en la vostra web de Tot Ripollet al Dia. Per cert, que ens hem assabentat per un anunci que el Roger Balló serà novament candidat a l'alcaldia per Esquerra Republicana, i a més vindrà acompanyat ni més ni menys que per Oriol Junqueras, que li ve a fer costat, no?
3: Nosaltres ja vam anunciar als mitjans abans d'estiu que seria el candidat. Ells ho van anunciar a les seves xarxes socials i ens vam fer ressò, em sembla que vosaltres també. Uh-huh. I ara és quan ho farà amb l'acte obert a tot el públic. Un curs polític marcat per les eleccions municipals. Per tant, ja haurem d'anar escalfant motors, perquè a nosaltres també tindrem feina.
2: Molt bé. Doncs res, Marc, moltíssimes gràcies. Agafa paraigües aquests pròxims dies, perquè plourà quan haguem d'anar pels llocs. Moltes gràcies, com sempre.
3: Gràcies.
2: La pròxima setmana tornarem a parlar a Tot Ripollet al Dia, un cop al mes. Aquesta tenim la revista ara mensual, i després, doncs, setmana a setmana a la seva web. Moltes gràcies, Marc.
3: Gràcies.
2: Doncs nosaltres, acomiadem el Marc i de seguida donem pas a una representació de la CRAC per aquesta aturada de gegants que tindrà lloc aquest proper cap de setmana.
1: El 91.3, Info Setmanal.
4: Tant si ets amic dels llibres com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres, un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
5: Va, cago en la mare que et va matisar!
4: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
6: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
7: No te quedes atrás
6: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
7: En Top Música Nueva.
6: Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí en Ripollet Radio.
8: El año 1432, los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
9: Que le digo que si quiere bolsa.
8: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
9: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
10: Vuelve Café con Sal, amigos, el primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
11: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de noticias con la música en el 91.3 de la FM y en www.ripollradio.cat.
12: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
13: Mama, vull ser artista!
14: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
15: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
16: Clar que sí! Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un
1: beso de... El 91.3, Info Setmanal.
2: I arriba a la recta final d'aquest programa, però no volem marxar sense parlar d'aquesta 35a trobada gegantera que tindrà lloc aquest cap de setmana a Ripollet, amb dos dels seus representants. En primer lloc, l'Àlex Ponce, graller i ajudant del cap de colla, la cap de colla. Què tal, Àlex?
3: Exacte, hola, molt bé.
2: I també a l'Agustí Carmona, portador de gegants i acabat d'arribar de Mongòlia. Molt bé, quin feia molt de fred allà o què?
17: Déu-n'hi-do.
2: O molta calor, no sé què dir-te.
17: Fred, ara ja al setembre-octubre ja comença allà a ser temporada de fred.
2: Un altre dia ens ho has d'explicar, eh? Viatge amb moto, 3 mesos, amb un parèntesis al mig... On has deixat la moto, per cert?
17: La tinc a casa, avui la tinc a casa. El parèntesis es va quedar a Kazajistan.
2: Però la... Vale, i després te l'han portat cap aquí?
17: No, és a dir, jo vaig vindre cap aquí per viure la festa major tot el mes d'agost, després me'n vaig tornar a buscar la moto... i vaig acabar el viatge fins aquí.
2: Val, vull dir que has tornat amb la moto.
17: He tornat.
2: Aquesta sí.
17: Aquesta sí.
2: Molt bé, ja en parlaríem un altre dia, perquè sí. Has fet un viatge solidari i a més d'aventura, doncs, per aquella part del món, que doncs, és tan desconeguda per nosaltres i també passant per Rússia, que també doncs, té les seves dificultats. Doncs parlem ara d'aquesta trobada gegantera, que també és un esport de risc, perquè vulguis que no, els gegants tenen el seu pes i la seva dificultat. Parlem aquesta, doncs, com es presenta, Àlex?
3: Doncs molt bé, vull dir, estem molt contents perquè a més tenim molta participació, vindran moltes colles, 16, serem 16 en total, comptant-nos a nosaltres, i estem també molt contents perquè no només venen d'arreu del territori, també de Lleida, de Girona, algunes colles fins i tot, però també participen colles d'aquí com Diables, com cada any, i l'Escola Escursell, que a més porten moltíssima gent, perquè no només participen en una geganta, sinó que també porten un drac i porten una batucada, i això s'ha de valorar perquè és difícil implicar les famílies i els alumnes en coses de cultura popular, i ells ho han aconseguit.
2: Molt bé, a més l'Escola Escursell en aquest cas està fent molt per la cultura popular també, i tenen aquesta geganta, la Faniquita, que és una líder allà.
3: Sí, és un ídol.
2: Jo conec un nen que toca el tambor per primera vegada i que està molt emocionat.
3: Sí. Que bé.
2: Molt bé, doncs ja vaig dir jo que està molt bé que doncs, més gent s'incorpori en aquestes tradicions i en aquestes actuacions. Doncs, m'has dit que es presenta molt bé moltes colles, però en què consistirà? Per la gent que encara li han de refrescar una miqueta.
3: Doncs, en principi, com cada any, si no plou, que esperem que no plogui, doncs farem la plantada. Aquest any hi haurà un canvi, perquè com hi ha obres a Sarrià de Ter, doncs no farem la plantada al parc primer de maig, sinó que la farem davant de l'Olivera a la Rambla Sant Jordi.
2: Molt bé.
3: Igual que fem per la Festa Major. I llavors farem cercavila fins a arribar a la una a les pistes de l'Esbar, i allà farem una ballada i podrem ballar nosaltres la nostra, bueno, com és tradició, doncs el ball de gegants de Ripollet i el ball de Capgrossos, que a més només ho veiem per aquesta trobada, per tant és una cosa important i per nosaltres és un moment molt emocionant i molt emotiu, i els convidem a tothom a que vingui a veure-ho perquè és únic.
2: Per cert, si plou, què passarà?
3: Si plou, el nostre pla és anar a l'escola en cel clarer, al pati, que és cobert, i allà farem ballades.
2: Però allà es cabreu tots.
3: Espero que sí.
2: 16 colles allà.
3: Sí, sí, jo crec que sí que hi podem cabre, però... també cal dir que si no plou, els que ballarem serem nosaltres, els que farem ballada serem nosaltres, perquè són moltes colles i si no es faria molt llarg.
17: Sí, perquè d'assistents si plou... es preveuen més de 300 assistents, sí, vull dir que sí, sí, serem sí. Uns quants.
3: I vale. Si plou, doncs sí que farem, cada colla farà el seu ball i també és interessant d'anar a veure.
2: Molt bé. I llavors doncs és una mica com el vostre dia, eh? Perquè clar, és una trobada, a més hi ha 35, eh? Mm-hmm. Déu-n'hi-do, sí. Vull dir, això demostra sí. Que, bueno...
3: Sí, que bueno, que ja que aguantem, no?
17: Sí,
3: que
17: és no, difícil. No, vegades... la colla segueix amb molt bona salut, la sí. Veritat és que hi ha hagut gent nova que ha anat incorporant-se uh-huh. Mica en mica, els de sempre seguim sent-hi, però el fet de que s'hi vagi incorporant gent, tant a nivell de grallers com a nivell de portadors, com a nivell de la gent que ens ve al voltant a donar un cop de mà, perquè és que els portadors no ho podem fer tot, o els grallers tampoc ho podem fer tot, necessitem gent que ens organitzi a l'hora de situar-nos a la cercavila, necessitem doncs, portadors que ens ajudin amb l'aigua o amb certs elements, hi ha hagut gent que s'ha anat incorporant i ha fet la colla, es va fent la colla gran, vull dir, uh-huh. Va fent cada vegada més gent.
2: Sí, sí. Parlem en primer lloc dels grallers, perquè ja ara mateix ja sou una colla prou important, a més teniu les vostres pròpies composicions, mm-hmm. Teniu el Gerard, que és el director artístic, com no sé com sí. Li dieu, però, sí, sí. O compositor, que és el que una mica doncs, també sí, tira sí. Del
3: és,
2: carro.
3: És el líder, és el líder.
2: I després, doncs, vosaltres, que també feu vostres totes aquestes peces, sí. Doncs quina importància tenen els grallers amb gegants de Ripollet?
3: Bueno, està malament que ho digui jo, perquè sóc graller, però jo crec que són molt importants, perquè al final som els que donem doncs, les eines perquè ells ballin i al final la gent s'ho passi bé. I per nosaltres és un orgull, perquè ens encanta veure els gegants ballar i sentir-nos així com una part molt important i essencial de tota aquesta activitat.
2: Sí, és I és molt part, difícil és tocar la gralla, Àlex?
3: Bastant, sí. Sobretot la corba de dificultat és bastant gran, sí, sí. Començar és molt difícil, però després ja un cop li agafes una mica el truc i com fer servir la bufera,
2: clar.
3: Doncs ja és una mica més fàcil.
2: Això deu ser una mica com xiular, que un cop ja ho saps fer pots quasi cantar qualsevol cançó,
3: sí,
2: no?
3: Sí, exacte, és una mica això. I a més tenim la sort de tenir el Gerard, que és un bon músic i que sap molt de música i, per tant, ens pot ensenyar més enllà de la gralla, doncs, a llegir partitures, a entendre certes coses de teoria musical i és molt interessant i tenim aquesta sort. I a més compositor.
2: I a més que us atreviu una mica amb qualsevol cosa, eh?
3: Sí, sí, sí, ens perquè agrada anar provant.
2: Les músiques tradicionals, però també sí. Es pot tocar amb gralla quasi sí, qualsevol cançó, no?
3: Sí, hem tocat algunes coses, com el Coti per Coti, alguna de Nino Bravo també, fins i tot, i sí, ens ho passem bé, ens agrada fer aquestes coses també.
2: I el que és l'assaig, costa molt?
3: No, ja estem acostumats, ens veiem cada dissabte al matí, que a més també la gent està convidadíssima a entrar-hi i ja estem molt acostumats, ens veiem ja cada setmana i som com una família.
2: Parlem ara dels portants. Val? S'ha de fer molta gimnàstica per portar un gegant o què?
17: Home, tenint en compte que jo sóc un dels portadors i no faig gimnàs en absolut, no s'ha de fer gimnàs, el que sí que, bueno, pesen, quan més grans són els gegants, més pesen, i potser sí que una corpulència, una capacitat, diguem, muscular al darrere sí que hi ha d'haver, com a mínim. Si un no té massa capacitat muscular, doncs hi ha gegants mitjans o hi ha gegants petits, que són molt més fàcils de portar. I, per tant, jo crec que des dels nens més petits de 11 a 12 anys, que poden portar el drac, fins a partir dels 20-25, que ja es poden portar els més grans de tots, segons qui, ja és una... No cal fer cursos, no cal anar al gimnàs, no cal estar apuntat enlloc, es pot vindre directament.
2: Quin és l'ABC una miqueta? Perquè un seria, suposo, no aixecar-lo molt perquè no se't tombi, no?
17: És
2: seria...
17: trobar-li el centre de gravetat. Uh-huh. Tenen un centre de gravetat i cada gegant té un centre de gravetat diferent, però la que portes unes quantes vegades als gegants de seguida li trobes, però si li trobes el centre de gravetat ets capaç de moure'l cap on te vulguis, de fer-li les voltes que vulguis, però es necessita una mica de tècnica a l'hora de posar els peus, de no entrebancar-te, perquè si fas voltes és molt fàcil entrebancar-te tu mateix, aquest centre de gravetat del gegant es desplaça i pot anar a terra.
2: I pot caure-li algú a sobre, no?
17: Pot caure-li algú per sobre, sí, sí.
2: Però no és una cosa
17: que, si no cau a ningú,
2: que
17: també
2: se senti, mal... no se sent gaire, no? Que passi.
17: Alguna vegada no fa passa, massa, sí. No? Ara no fa massa, a Granollers van tindre un accident doble, sí. Perquè va caure un gegant i va tombar l'altre gegant. Vale. Va haver-hi un accident
2: efecto
17: doble.
2: Efecto dominó.
17: Exacte. El que passa és això, que com, per exemple, nosaltres tenim doncs, quatre nivells de gegants, el drac, els petits, els mitjans i els grans, quatre nivells, vas creixent una mica a l'hora de portar-los i vas agafant-li aquest tranquillo perquè no passi res. Mm-hmm. Després, el que comentava fa un moment, no és només els grallers o els portadors, és la gent que hi ha al voltant, els puntals, mm-hmm. són els que vigilen, mm-hmm. doncs, que estan tota l'estona mirant, doncs, que lava, que no toquis amb un arbre, que no tan, si hi ha una pedra a terra, treure-la, si hi ha algun sot, avisant el portador, hi ha un sot aquí, passa una mica cap a la dreta, a l'esquerra. Aquesta gent són tant o més importants... Sí. que els propis portadors.
18: Sí, sí, sí, sí.
2: I el món dels gegants és un món d'homes o també és un món mixte? Ja sé que vosaltres sou un cas especial perquè teniu presidenta i cap de colla dona. Vull dir sí. que...
17: Des de fa molts anys que tenim presidenta.
2: Sí, sí, sí.
17: I cap de colla,
18: cap de colla també. Sí, sí.
17: No, jo crec que, bueno, hi han coses i situacions, per exemple, jo reconec que els grans s'ha de tindre molta corpulència, i en aquest sentit potser els homes és més fàcil que de forma natural desenvolupin més corpulència, però si hi ha una dona corpulenta el podria portar perfectament, no hi hauria cap...
2: Sí. Però teniu dones portants?
17: Sí, sí, sí, mitjans i petits tenim...
18: Bastantes, jo crec que sí.
2: Quan pesen els vostres gegants?
17: Els grans estan al voltant dels 60 quilos.
2: Ostres, és que són...
17: Són 60 quilos.
18: Sí, és molt de pes. Sí, sí. I els més petits, bueno, els mitjans, no sé, són 40 i alguna cosa.
17: Sí, bueno, jo tinc al cap que són 15, 30, 60, com a números rodons. Mm. Després, específicament, cada un, doncs, no t'ho sabria dir. Però els petits pesen això al voltant dels 15, els mitjans al voltant dels 30 i els grans al voltant de 60.
2: Mm-hmm. I què opineu d'aquestes accions que s'estan anant fent? Per exemple, aquí a Ripollet hi ha aquesta campanya, doncs, per fomentar la cultura popular, o ara mateix l'escola Escursell que dèiem, doncs, que també té la seva geganta. Doncs què opineu? Es fa prou o valoreu positivament el que s'està fent?
18: Jo valoro molt positivament el que s'està fent, perquè al final jo treballo també en educació i veig que moltes vegades no se sap res de cultura popular, ni dels gegants, ni de balles gitanes, i crec que l'escola és un espai fonamental per fomentar aquestes activitats i aquesta cultura que no podem perdre.
17: Uh-huh. Sí, tot i així hi ha vegades que també ens sentim com un tant desplaçats, uh-huh. perquè hi ha altres activitats que a vegades, doncs, ens han passat per davant.
18: Sí.
17: Jo parlo sobretot per la part del Ball de Gitanes, que sóc el que, diguem, assajador. Però tot i així, per un cantó es reconeix que s'està fent molt esforç per part de l'Ajuntament, però hi ha l'altre cantó de la moneda, que és que s'hauria de fer més i s'hauria de valorar i posar la cultura catalana o la cultura popular en el lloc que realment li correspon.
2: Mm-hmm. Parlem dels infants. Com us miren els gegants? Mm-hmm. Són quasi com els Reis, no? D'Orient, però de tot l'any.
18: És el nostre públic, jo crec. Sí. O sigui, els gegants són bueno, una activitat i una... Sí, no sé, és sí, una cosa que agrada molt als nens, moltíssim.
17: De fet, una de les coses per les quals soc portador és per veure aquell sí, nen o aquella nena cares, que no? es queda mirant amunt la cara del sí. gegant dient aquest tros de cosa sí. que tinc aquí davant i riuen i s'ho passen bé.
18: Sí, només s'ha de veure quan vas per la Rambla, sí. tots són famílies amb nens petits i és molt bonic, molt
17: bonic. Són actes molt populars, sí. molt familiars.
2: Uh-huh. Sí, sí. Vosaltres, a més, no només feu coses a Ripollet, feu intercanvis, aneu a molts llocs, carregueu els gegants a, no sé, a una furgoneta, a un camió. Sí. Molt bé. I on, doncs, aquest any com es presenta la temporada?
18: Doncs encara, o sigui, ara després de la trobada és quan comencem a muntar la temporada de l'any que ve. Però, bueno, amb esperances i amb ganes de començar, la veritat, sí.
17: Sí, sí, dels 16 pobles que venen, alguns seran de tornada.
18: Sí,
17: vull dir que
18: sí, sí.
17: Hi haurà aquesta tornada, perquè normalment, el 99% dels casos, podríem dir que gairebé sempre el que es fa amb els pobles que venen aquí és anar-hi nosaltres, mm-hmm. per animar les seves festes. Sí. Així, no, vull dir, traiem del mig de l'equació, traiem tot el tema monetari que pugui haver-hi, mm-hmm. Tu vens i jo et pago. No, jo vinc...
2: Un intercanvi,
18: sí, exacte.
17: I és una cosa molt enriquidora pel poble que rep els convidats, com pel poble que va de convidat als altres llocs.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs ja per acabar, si us sembla, doncs m'agradaria que féssiu una invitació per començar a la gent que us vingui a conèixer. Com ho pot fer?
18: Doncs simplement apropant-se a nosaltres i preguntar-nos, i si no també tenim Instagram o el nostre correu o preguntar al Centre Cultural quan estem assajant o quan ens poden trobar, però és una entitat que està oberta a tothom i de fet convidem sempre a la gent a participar-hi perquè és una activitat gratuïta. Totalment l'única gratuïta. Cosa que es demana és venir a les sortides i al final és un lloc on s'ho passem bé, esmorzem sempre a les sortides, per tant jo crec que és una activitat molt maca i sobretot per famílies, perquè...
17: Sí, sí, sí, perquè des del nano petit o la nena petita que poden portar el drac, sí. fins als pares que poden portar mitjans o grans,
18: sí, sí.
17: I tothom tindria un paper un paper, i si no, doncs de grallers, i si no, doncs de portadors o de puntals o del que sigui.
2: A més, els nostres gegants són, també tenen la seva història, alguns d'ells són
18: molt interessants,
2: de personatges locals, o bueno, després les noves incorporacions últimes, no?, que busquen doncs també el anar creant novetats, no?, il·lusió.
18: Sí. Són molt interessants i molt macos, sempre ens ho diuen també.
17: Sí, aquesta fisonomia realista que tenen, que no són caricaturitzats de res, no, que
18: són ni realment... són un motlle que fan
2: estàndard, no?
18: Genèric o estàndard, sinó que són persones reals i sempre ens diuen que són molt macos.
2: I ara a tu et toca, Agustí, doncs, a convidar la gent que vinguin a aquesta trobada gegantera. Què podran veure? Perquè no només estaran els de Ripollet, hi hauran també alguns altres de ben curiosos.
17: Exacte,
2: no?
17: Si volen veure la Rambla plena de gegants, és el dia. És el dia de veure la Rambla plena de gegants, 16 colles que cada colla deu portar, doncs, una mitja de 4 a 6 gegants. Nosaltres en portarem 7 gegants, més els dos capgrossos. Doncs cada colla deu portar això, 4 a 5 gegants, multiplicat per 16, això omple la Rambla, i només pel fet de veure la Rambla plena, crec que és un bon motiu per sortir a fer una volteta el dissabte al migdia.
2: Molt bé. Creuem els dits, que no plogui.
18: Creuem
2: I si no, doncs, que us vagin allà a l'escola Ansel Clavé, que perquè, vull dir, sí o sí, hi haurà trobada.
18: Sí, correcte. Sí.
2: Molt bé, doncs vosaltres no marxeu. Deixeu-me que acomiadi el programa. I repassem els protagonistes d'aquest informatiu, que han estat l'Aula d'Extensió Universitària, que dimarts vinent arrenca nova temporada amb la conferència de la coneguda Sor Lucía Caram. N'hem parlat amb l'Àngels Pujol, secretària. També hem tingut a la Concepció Rovira, que és membre i futura presidenta, i el Jaume Pujol, que és vocal. A continuació hem sentit a la fotògrafa i artista visual Sílvia Isaac, autora de l'exposició L'herència latent, sobre els efectes de l'amiant, que es pot veure al Centre Cívic del Pont Vell. També hem tingut a l'Info Setmanal la dos representants del grup de teatre del Casal d'Avis, que aquest dissabte estrenen al Teatre Auditori Reviviendo la Copla, un espectacle musical i teatral, i ens ho han explicat dos autors del sainet El Chorizo Enmascarado, l'Antonio Reyes i el Ricardo Rubio. I hem acabat el bloc d'entrevistes amb la CRAC, que diumenge tenen la 35a trobada de gegants a la Rambla i les pistes de les Bars. Ho hem repassat amb Agustí Carmona, portador de gegants, i també amb l'Àlex Ponce Graller, ajudant de la cap de colla. En el bloc de notícies hem començat parlant de la pluja del passat dimarts, també en clau política, del que es va decidir en el darrer ple municipal, la resposta del fòrum Soterrem l'autopista a la proposta de la Generalitat i la nova reunió de Decidir amb els barris. Hem vist com va la setmana de la gent gran, remullada, això sí, i l'inici de la programació de l'Associació d'Espectadors, els premis del concurs fotogràfic de Festa Major d'Acció Fotogràfica, i a temps de llibres al programa d'aquesta casa, que ha estat a la Setmana del Llibre en català. I en esports hem vist el debut de Carlos Rodríguez amb la filial del Barça de bàsquet i els resultats de la família Mullor al BMX. I amb tot això acabem, ho hem fet aquest programa. El Jordi Puy, el control de so, la realització de vídeo i l'estreaming, a la redacció, el Marc Batalla, la Judit Josa, i a la producció i presentació, qui els ha parlat, Toni Miralles. Moltes gràcies per la seva atenció. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
19: Ripollet Ràdio.

0: Són les 3.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio.
2: El setè art de Thalia, el cinema i el teatre amb Joana Raja.
3: Hola, què tal, amics? Molt bona tarda. Ja estem amb vosaltres una setmana més per fer el setè art de Thalia. Avui fem l'edició número 874. I, com sempre, doncs, qui us parla és la Joana Raja. I, com sempre, puc fer-ho gràcies al nostre amic i company, el Jordi Puy, que el tenim a l'altra banda del fil del vidre i és un gran tècnic de so i de control. A la segona hora del programa tindrem el nostre col·laborador mensual, el Ramon Oliver, i avui doncs volem parlar largo i extenso de La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, que està arrasant a taquilla i també als festivals per on es presenta. I suposo que, si tenim temps, parlarem de la sèrie del Ryan Murphy, el monstro, la història de Lizzie Borden i potser de The Shards, que són dues sèries del Ryan Murphy que estan actualment a plataformes. Però abans tenim moltes altres coses de les que parlar, i per començar a parlar d'ells primer escoltarem un tema musical, concretament aquest, el que va fer el mestre Joan Pineda, sempre enyorat, per acompanyar una projecció de la pel·lícula muda Sangre y Arena, dirigida el 1922 per Fred Niblo. Després us explico per què l'hem posat.

Doncs per què hem posat aquesta música? Doncs perquè jo volia parlar-vos del centenari de la mort del seu protagonista, el Rodolfo Valentino. Crec que quan vam fer l'últim programa de l'estiu, al juny, ja vaig comentar que seria un centenari del que se celebraria a l'agost, però llavors no vaig posar aquest tema musical i m'ha sapigut greu, i així ara doncs, tenim un parell de minutets per parlar d'aquesta figura que segurament va ser un dels primers mites que va donar al món del cinema i que quan va morir, que només tenia 31 anys, doncs això va ser la mort més sonada en aquella època i una de les que són més recordades dins del món del cinema per les coses que ara us explicaré. Rodolfo Valentino, de fet, havia nascut a la petita població de Castellaneta el 1895 i va anar als Estats Units. Ell era ballarí, es va

Considerat el primer Latin Lover, el primer sex símbol de la història del cinema. Evidentment no se sap el que hagués passat si hagués arribat al Sonor i si hagués pogut mantenir el seu estatus d'estrella o no. El que és cert és que quan va morir el 23 d'agost de 1926 a causa d'una peritonitis que va acabar doncs, pràcticament amb una septicèmia, doncs la seva mort va causar una commoció mundial. Van haver-hi fins i tot suïcidis de persones, sobretot dones, que es van sentir absolutament perdudes i amb la seva pèrdua, i després doncs, hi ha algunes llegendes en Torceu, per exemple, durant dècades va aparèixer sempre rams de flors a la seva tomba, i es deia que apareixia una dona vestida de negre i que els portava, i deien que sota estava l'actriu Pola Negri, que va ser, com se considera, doncs, un dels seus grans amors. En qualsevol cas, com us deia, doncs, la seva mort va causar commoció, escenes d'histèria col·lectiva i suïcidis, i en fi, doncs ara tancarem aquest capítol brevíssim que hem dedicat a aquest mite del cinema, Rodolfo Valentino, per escoltar dos temes, en aquest cas del compositor Carl Davis, que també com el mestre Pineda era un gran especialista en posar músiques a les pel·lícules mudes, tot i que ell tenia l'habilitat, bueno, o tenia l'opció de fer-ho en grans orquestres, i va posar per exemple música a Los Cuatro Jinetes de l'Apocalipsis, que és una història basada en la novel·la de Blasco Ibáñez, que aquí agafava doncs una família que per la guerra, en aquest cas doncs, era la Primera Guerra Mundial, quedava commocionada. Aquesta pel·lícula va tenir una versió sonora i en color de Vicente Minnelli a principis dels anys 60, i allà a la guerra era la Segona Guerra Mundial i la família quedava dividida per el nazisme. Doncs anem a escoltar aquests dos temes d'aquesta pel·lícula que va dirigir el 1921 el Rex Ingram, i on la seva companya de repartiment era una estrella que ara també ja està totalment oblidada, que és l'Alice Terry, i on també va fer un petit paper un actor que als anys 30 també es convertiria en estrella de Hollywood, però no gaire coneguda perquè era molt lletxot, el Wallace Beery. Però en fi, anem a escoltar doncs, aquests temes de Los Cuatro Jinetes de l'Apocalipsis en la versió de 1921, però amb la música que moltes dècades després li va posar Carl Davis per una d'aquelles projeccions que es feien en festivals i coses d'aquestes, o quan se recopilaven doncs, això, aquests grans clàssics del cinema mut amb acompanyament orquestral, que són una cosa que val la pena gaudir alguna que altra vegada.

Doncs sí, anem al teatre. Començarem recordant que s'ha reposat a la Sala Versus l'obra Un refugi al sol, una obra de la qual ja us vam comentar fa uns mesos, perquè ja es va fer allà la temporada passada. És una obra de Jumon Erra i Pol Sanuy, amb composició musical de Mireia Morera, perquè a més l'obra és un musical, de fet és un musical de petit format, que tot just ahir amb els premis de, que es van entregar els premis de la crítica, perdó, els premis de teatre a Barcelona, que no són els mateixos que els de la crítica de teatre, que són uns premis que vota el públic també, doncs li van donar el premi al millor espectacle musical de proximitat, que és una cosa, com dir, de petit format. Recordem que és una obra d'un noi que a causa d'un atac homòfob es refugia en una petita, en una casa aïllada rural al Pirineu amb una seva tieta, i allà doncs una mica en certa manera se n'adona compte de que el feixisme és difícil d'allunyar-ho i aquests atacs, i per exemple recorda la figura del Pere Balart, que és un personatge real que va escriure una obra que es deia Diari d'un soldat sobre la Guerra Civil Espanyola, i el protagonista, a la mesura que va component cançons, es va recordant també una mica l'epopeia d'aquest soldat de la Guerra Civil. Si no recordo malament, també hi havia algunes referències al Covid i a l'aïllament que tenen en aquella casa rural, doncs facilitava el fet aquest d'anar sobrevisquent. Bueno, és una obra correcta, i com us dic, doncs és un musical que tot just ha sigut premiat, i bueno, i que s'estarà de nou al Versus en principi fins al dia 1 de novembre, o sigui que hi ha tot el mes d'octubre per gaudir-lo. Hem anat al Teatre de la Biblioteca, on fins al 18 d'octubre fan l'obra No miris. És una obra que està creada a partir de la documentació, de la investigació documental d'un grup que es diu Cultura i Conflicte, que dirigeix Joan, i ha dirigit Joan Arquer. De fet, també parteix de la recerca que ha fet una periodista que es diu Teresa Torriera Puigbó, que és responsable d'un podcast que es diu La mala memòria. I estem davant d'un teatre documental. Està estructurat en forma de thriller, però en realitat és un teatre documental històric que parla sobre la memòria històrica i la repressió, en aquest cas de Xile, perquè la seva protagonista és la Verónica Stay Estange, que és filla d'un matrimoni que va ser represaliat, o sigui, detingut i torturat a Xile, d'on van poder fugir perquè un cop van estar alliberats, doncs van poder fugir a Mèxic, on ella va néixer, la Verónica Stay. I el germà del seu pare era Miquel Stay, que era conegut com el Fanta, que està considerat un dels màxims repressors de tota la dictadura pinochetista. I, de fet, està complint, o complia condemna de cadena perpètua fins que, me'n sembla que no sé si va morir o no. En qualsevol cas, com per tant, doncs tenim aquesta dona amb la Verónica Stay, que està interpretada per la Marta Marco, que també fan altres personatges. El Fanta és el Pep Cruz, però també en altres moments pot ser el pare de la Verónica Stay. O sigui, els personatges es van intercanviant, i també apareix la Gemma Martínez com la filla del Fanta i per tant cosina del personatge de la Verónica, i l'heroi Hilary, que va explicant a vegades una mica, ens introdueix a nivell històric i també pot fer altres personatges. Llavors tenim una obra en les quals, sobretot aquesta dona, la Verónica Stay, que va fer diversos llibres sobre aquest tema, per exemple, té un que es diu Sobreviviendo, com us diu això? En Xile, una memòria desgarradora, i té altres llibres. I aquesta dona, que per cert, tant ella com la que és la seva neboda, apareixen en filmacions de reals, donant manifestacions, perquè una de les coses que denuncien, per exemple, sobretot la Verónica, és el silenci que va haver durant molts anys a la seva família sobre aquests temes, i un cop ella va saber qui era el seu oncle, doncs va tenir la necessitat de saber per què va fer tot allò, per què es va implicar, i en fi, evidentment, no troba potser totes les respostes que voldria. A mi aquesta obra em va recordar molt una obra vista al Teatre Lliure a la temporada 2000-2001, que es deia Nascuts culpables, una obra escrita per un autor, crec que alemany, i que aquí es va fer amb la companyia de MoMA Teatre, sota la direcció de Carles Alfaro, en la qual parlaven familiars, que podien ser fills, nets, germans, besnets, de persones que havien estat vinculades amb el nazisme, i en la qual
era allò que tenies de que, en fi, per exemple, de la sensació aquesta de dir que tu no tens cap mena de responsabilitat sobre el que va fer el teu parent, però en canvi sí que tens un blinc, i a vegades això doncs en certa manera te condiciona davant de la societat, i això també en certa manera els ha passat a aquestes persones, als Estai, no? Sobretot amb ella, quan, clar, comparteix cognom doncs amb un torturador superfamós, i l'única persona civil que sembla ser va ser condemnada, a part dels militars, a Xile. Per tant, bueno, doncs és un teatre d'aquests, un teatre doncs necessari, un teatre que a més es fa interessant veient-lo per aquesta combinació d'escenes ficcionades amb escenes filmades que són testimonis reals, i bueno, evidentment perquè la repressió de Xile, com la d'Argentina i altres dictadures, doncs són sempre de les més terribles que hi ha a la història, i recordar-ho doncs sempre val la pena. En principi aquesta obra estarà a la biblioteca fins al dia 18 d'octubre. Hem anat també al Teatre Acadèmia a veure Tendrament, una obra que és escrita, dirigida i interpretada per la seva parella protagonista, que són Judit Colomer i Pau Vinyals. Ella és una escenògrafa, i vull dir de feina, no a l'obra, sinó a la vida real, i com a tal es va conèixer amb el Pau Vinyals, que és un actor que, per exemple, hem pogut veure aquí a Ripollet, i per exemple amb el Gegant del Pi, doncs es van conèixer quan estaven fent, tots dos treballaven amb el muntatge del Somni de nit d'estiu, que es va estrenar al Teatre Nacional de Catalunya el 2014. I a partir d'allà doncs va néixer el Cuquec de l'Amor, es van fer parella i han tingut un fill. I llavors, amb aquesta obra d'avui, d'ara, Tendrament, doncs intenten, a partir d'un element que parlen de com una taula i una cadira, que són elements de una parella complementària, diuen, un bon preu complementari, no? Doncs que no admeten preguntes, doncs que una parella a vegades pot ser igual, però en realitat ells el que volen fer, diu Tendrament, diu, ens estan fent entendre que per nosaltres, que són ells dos, diu, una relació no és un projecte, ni un objectiu, ni una obsessió, ni un secret, ni una entitat inamovible, aïllada del món com dos protagonistes d'una pel·lícula de Bergman, sinó un diàleg que ens construeix dia rere dia, funció rere funció i en comunitat. Vale. Aquests són els objectius, però ho han aconseguit seguit, pel meu gust, no gaire, perquè jo vaig trobar l'obra molt, molt dispersa. De fet, per exemple, quan treuen aquesta cadira i aquesta taula, que són els únics elements d'escenografia que trauran, a part després d'una petita maleteta i alguna cosa així, treuen una televisió on hi ha un nen que sempre està dormint, que se suposa que és el fill que tenen. I llavors, doncs bé, ells van tenint diàlegs, ella, per exemple, al principi de l'obra es mostra molt insegura, perquè no és actriu, fins i tot apareix amb el text com si tingués que llegir-lo, ell li diu, això no ho fas bé, ho has de fer-ho així, una mica un qüestionament com a actriu, que pot provocar doncs una certa vulnerabilitat a la persona. Després, en alguns moments parlen d'experiències passades de, no sé, a la sala Hiroshima. Ell apareix vestit en un moment amb un vestit que recorda el Chihuahua. Interpel·len també al públic sobre si volen fer alguna determinada acció, com petonejar-se, cosa que ningú accepta, per cert. I la veritat és que jo tot això, doncs, com us dic, ho vaig trobar-ho com molt dispers, no sabia ben bé què és el que ens volien explicar. Evidentment, la seva relació, quan ell s'ha declarat bisexual, doncs no deixa de ser una relació que pot tenir doncs qüestionaments o preguntes per part de tots dos, no? Però, per exemple, pràcticament a la part final de l'obra, hi ha un moment en què tots dos se senten amb el que seria la part de dalt d'una taula, que se la posen sobre les cames, mirant-se una a l'altra, i cada un d'ells manté un petit monòleg mirant els ulls de l'altre, i ho fan amb una manera tan absolutament contenta de parlar i de, com un susurro, que costa molt d'entendre tot el que diuen cada un d'ells. I això a mi em va emprenyar una mica, entre altres coses perquè penso que aquells dos monòlegs potser són la part més important de la obra en relació amb tot el que hem vist prèviament. I clar, si no acabes d'entendre ben bé tot el que diuen, te quedes com una mica out de tot, no? Després també al final apareix, quan ja s'ha acabat l'espectacle, en una pantalla apareix una dedicatòria escrita al seu fill, que no saps perquè del seu fill en realitat no han parlat tampoc gaire. A mi em va semblar una obra una mica fallida, la veritat, les coses com siguin, no puc dir una altra cosa. Estarà al Teatre Acadèmia fins al dia 9 d'octubre. I també hem anat a la Sala Lliure de Gràcia a veure
tot fent La vella Helena. La vella Helena és una opereta de Jacques Offenbach que va ser un dels primers espectacles que es va fer quan el llibre va començar la seva singladura, cosa que va fer el 1976, però aquesta obra es va muntar el 1979, amb molts dels que eren els històrics del teatre lliure, com l'analitzaran la Irma Colomer, el Lluís Omar, aquí també estava el Juanjo Puigcorbé, que no es va convertir després en figura, diguéssim, fonamental del lliure. I bé, i llavors, doncs, aquest grup d'actors que l'estan fent ara, que la creació l'ha fet el Miquel Masfiol, que és un home que ja l'hem vist algunes coses amb el tema de musical, perquè, per exemple, doncs, també a l'Espai Lliure li vam fer vam veure aquella trilogia seva del Millennial, i allà doncs, ja va fer també una versió molt particular dels Miserables, amb versió musical, evidentment. I aquí, doncs, convé dir que potser el que menys importa és la vella Helena i les seves cançons que surten, perquè primer es canten molt poquetes, i encara menys s'escolten algunes senceres. Per què? Doncs perquè jo, al llarg de pràcticament les dues hores que dura l'espectacle, em va semblar que molta estona estava veient més aviat un espectacle de la Cubana, perquè els actors surten amb un vestuari que se suposa, bueno, no és gaire ortodoxa per lo que fan, però bueno, pot ser una mica provocador, hi ha de tot. S'interpel·len constantment, també interpel·len el públic, fins i tot en algun moment el fan intervenir. Fan qüestionaments de moltes coses, del teatre, fan moltes pulles a tothom, amb el Lluís Pasqual unes quantes i de forma absolutament innecessària. I hi ha moments que realment doncs, no tenen res. Hi ha un moment que se suposa que s'ha anat la llum i llavors diuen, bueno, doncs que no podem seguir amb la vella Helena, que també l'estan fent d'aquella manera, tan sui generis, doncs ara us farem. I fan una espècie de teatret de xino d'antitelles, com si fossin xinos, parlant amb un xinès així d'allòs. Allà comencen a fotre's de Lluís Pasqual, el tracten de maltractador i de tot. La veritat és que jo crec que es van passar, perquè Lluís Pasqual, al marge de tot el que li ha passat en aquests últims anys, que ha tingut que sortir diguéssim que se li ha aplicat la política de cancel·lació, però no deixa de ser una de les figures fonamentals d'aquest teatre lliure durant moltes dècades. Per tant, jo demanaria una mica més de respecte per ell. En qualsevol cas, aquí també doncs, hi ha molt humor. Els teatres parlen també una mica de, com us dic, doncs, es critica moltes coses, la gent que fa teatre amb il·lusió, els que potser volen aconseguir un treball per a treballar a la tele i estar més tranquils. Aquí ens expliquen que per poder fer aquesta obra han estat fent, s'han fet campament a dins del teatre per fer més com una continuïtat, per remarcar doncs, la força de la comunitat, de la força de treballar en grup i crear alguna cosa en grup. Té bones idees en algun moment, però a mi també tot em va semblar doncs, com una mica massa gratuït. També hi ha un moment molt important que un dels actors fa un speech parlant de que per ell el teatre no ha de ser tot, que no veu la família, en fi. I aquí també, com passa sempre, com que el teatre té tres grades, i el públic reparteix amb aquestes tres grades, doncs algunes de les coses que deia aquest actor quan el tenia d'esquenes a la meva grada doncs no m'enterava de tot el que deia. Una cosa que sí que es pot agrair d'aquest espectacle és que amb la paret del fons, on està suposa l'escenari, encara que ells es mouen per tota la sala, es projecten imatges de la primera, de l'autèntica vella Helena, la que va fer el llibre el 79, evidentment sense so, però bueno, com a mínim te fas una mica d'idea. I hi ha un moment en què l'analitzaran, que feia d'Helena, representa que se fan una espècie d'una taula ouija, i representa que l'esperit de l'analitzaran se posa doncs, amb un dels actors que fa i es posa a fer d'analitzaran. En fi, algunes coses d'entrada poden semblar gracioses, però en tot el conjunt, per mi, també és una obra molt irregular, i jo hagués agraït una versió una mica més ortodoxa de la vella Helena, que ells la comencen a explicar i tot això, però esclar, com que no deixa de ser una opereta divertida, en el que surten els déus i surten els reis, el Menelau, el Agamenón, tot això, potser la consideren que, bueno, que és això, una opereta, és un divertimento, i per què la tenen que fer de forma ortodoxa, no? Una mica el que va passar quan el Mario Gas va muntar els Eios i el Gais and Dolls al Teatre Nacional, que se va passar el musical per el forro i va fer altra cosa, no? Pues aquí fan una mica tot això parlant de l'amor al teatre i de les ganes de fer coses i així, doncs és tota una declaració de principis sobre l'esperit teatral, i en què els actors s'entreguen doncs, moltíssim. Els voldria citar: Sergi Boquer, Jordi Cornudella, Gerald Frank, Carme Milán, Luis Oliver, Mel Salvatierra i la Núria Vinyals,
que quan toquen i canten algun tema, la música es toca en directe, hi ha un pianista, hi ha una violinista, això sí, però hi ha pocs temes a la Vella Helena i a mi m'hagués agradat que haguessin una mica més. En principi l'estan fent al Teatre Lliure de Gràcia fins al 18 d'octubre. Vam demanar, com no, temes del musical que s'està fent en català ara, però no tenen res. I per tant he tingut que recórrer doncs, amb una versió original de la Vella Helena per oferir-vos doncs, algun tema. Per exemple, aquest que se diu El cabaret del laberint.

0: Doncs seguim en teatre i anem a començar a repassar una mica la cartellera. Per exemple, demà, a l'Ateneu de Cerdanyola, fan un espectacle que es diu Allò Blanc de la Llimona, i que són 12 joves de Palestina, de Catalunya, que al voltant d'una doncs, taula diu que per cuinar, riure i celebrar la vida, que és una creació escènica que diu que surt d'un procés de creació de cooperació intercultural. Això ho fan a partir de 6:45 a l'Ateneu de Cerdanyola, d'entrada gratuïta. Al Teatre Municipal de Montcada aquest dissabte faran Per Magel, una obra que recordo que a Ripollet la farem el dia 30 d'octubre. I al Teatre Auditori de Sant Cugat, el dia 1, actuen els Amics de les Arts amb l'espectacle 20 anys d'Amics, i el 3 i el 4 d'octubre hi ha el Festival de Petits Camaleons. Al Teatre Gaudí fan, a partir del dia 30, estrenen Les Ungles, que és un musical, i en principi no tinc res més d'ells. A l'Espai Tetzes, el Roger Coma comença a fer un espectacle que es diu No ho hauria de fer, que és sobre preparar un discurs per un funeral. Sembla ser que ho farà només determinats dates, i comença amb el dia 1 d'octubre, i després altres dates que estan són 15, 29 d'octubre i el 19 de novembre. No sé si hi haurà més dates. El Teatre Apolo, per una banda, aquesta setmana tenim... avui comença a estar fan un espectacle fins aquest diumenge el 4 d'octubre que es diu Cantando bajo las balas, que és un espectacle musical sobre una actriu que em sembla que és l'Anna Gavarany, que fa de Millán Astray, i no sé si canta cançons de la Guerra Civil. El dia 2 d'octubre estrenen el musical de los 80 i 90, que crec que ja han fet altres vegades, i el 3 d'octubre fan Pancho Francisco Céspedes. Després, al Teatre Lliure fan el dia 1, s'estrena a la sala Espai Lliure Bouvetolla, La necessitat d'una illa, i el dia 3, el dissabte, fan Històries de Montjuïc amb una festa d'aniversari. Després, al Teatre Tantarantana aquesta setmana acaben els espectacles No Gender i Mort 3, i en canvi doncs s'estrena el dia 5, el dilluns que ve, Cor Eo en Flames, que és una companyia valenciana, que estarà només pocs dies. Al Teatre Coliseum, a partir del dia 1 d'octubre, està Alberto Romero fent Lo Nunca Visto, que crec que ja està fent altres vegades, però que ara torna. I després, el dia 3, es faran Delta Palace, de Sharon. Després, al Teatre Nacional de Catalunya també hi ha novetats, perquè a partir del dia 30, o sigui demà, estrenen El Cadell, una obra de Josep Maria Miró, a la sala petita, i a la sala gran, els dies 1 i 2 d'octubre només, fan el Songe, a partir del Somi de nit d'estiu, de Shakespeare i de la comèdia sin título de Federico García Lorca. És un espectacle que ve d'una companyia francesa en direcció de Marcial D'Ifonso Bo. Tots aquests espectacles, aquests els anirem a veure i els ho comentarem. El Teatre Eòlia, el dia 30, o sigui demà, comencen a fer No es pot saber. Al Teatre Sat, Sant Andreu Teatre, el dia 3 estrenen La Júlia i el Tauró. Després, al Maldà, el dia 4, acaba l'espectacle, que també té parts musicals, de Consulta Familiar. El dia 4 també acaba La Villarroel, La primera llei de Newton. També el mateix dia, el diumenge, se'n va el José Sacristán del Teatre Romea amb El Hijo de la Còmica, superrecomanable. A la sala Fleischer, el dia 5 acaba Passaran coses fantàstiques, que també és una reposició. També, per exemple, el dia 1 i el dia 5 els cinemes de Girona fan la representació de Il Bolo, que diu des del Valle dels Temples, de Agrigento, però és una filmació, no és en directe. Després, prèmits. Per exemple, l'Oriol Pla ha guanyat fa uns dies el Premi Nacional de Teatre per el seu espectacle Gola, que s'ha vist també a Madrid amb el títol de Garganta. Gola, jo el vaig veure al Teatre Nacional, al Teatre Nacional o a la Sala Beckett, ara no recordo. En qualsevol cas, a mi no em va acabar de convèncer del tot, el vaig trobar una mica exagerat, però sé que ha de tornar aquesta temporada amb algun altre teatre. I també, com us deia, en un moment determinat abans, ahir es van entregar els Premis Teatre Barcelona 2026, que s'otorguen per votació del públic, encara que també hi ha un jurat per alguns premis especials. I aquests premis tenen una característica, que, per exemple, no separen interpretacions masculines i femenines. Ells fan un bloc de millor protagonista, millor actor, millor intèrpret, i allà posen homes i dones, i donen la consciència que aquesta vegada tots els intèrprets que han guanyat són femenins. Vaig a repassar els premis. L'obra més guardonada ha sigut El Barquer, del Teatre Lliure, perquè se va emportar el millor espectacle teatral, la millor interpretació secundària amb la figura de la Imma Colomer i la millor direcció de Julio Manrique. Després de l'espectacle Germans de Sang, se'n van portar el premi del millor musical i la millor actriu de musical amb la figura de la Mariona Castillo. Després, La mort i la primavera, com us deia abans, El refugi al sol ha guanyat el premi de millor musical de proximitat. El millor espectacle de dansa ha estat considerat La mort i la primavera de la Veronal, que es va fer al TNC. Un espectacle d'escena híbrida va ser El sonall de Projecte Ingenu, també vist al TNC. Espectacle de circ i clown, Qui som, del Baró de Bel, que es va veure al Grec del Teatre Lliure. Espectacle de carrer, La interferència 02 de Teatres de Campanya. L'espectacle familiar, El Nanuc, de la companyia Buel, que es va estrenar al SAT. Espectacle de màgia, l'espectacle Fasciner, de la màgia Melania, que es va estrenar al Teatre Muntaner. Com a proposta humorística, Vaques flaques, de Marc Serrats, que es va estrenar al Teatre Borràs. La proposta lírica va ser l'Sturmen, aquella òpera que van fer al Teatre Lliure. L'autoria original, la de Marta Butxaca, Per una bufetada a temps, vista a la Villarroel. La millor adaptació, la de Permagel, per la Victòria Spunzer i l'Albert Pijuan. Un espectacle que s'han portat també un altre premi, però aquí veig que no hi és. Jo juraria que s'han portat un altre premi, el de Permagel, però ara no el trobo. Bueno, premi revelació a la Berta Rabascall per Göteborg, premi especial del jurat a la Com vaig aprendre a conduir, que es va fer a la Sala Beckett, premi especial de recomanadors del Teatre Barcelona a la Cubana per l'amor venir en taxi i premi especial honorífic a la companyia La Trepa, però és que ara estic pensant per què no surt l'altre premi que té per Magiel, que jo juraria que havia guanyat dos, però no me'n recordo. Bueno, en qualsevol cas, no és el de l'actriu, no, és un altre. Bueno, doncs anem a acabar l'apartat de teatre i anem a escoltar un altre tema de La vella Helena, en versió francesa original, evidentment no de quan es va estrenar, sinó una gravació feta fa unes quantes dècades, i que ens permetrà escoltar la veu de la meravellosa soprano nord-americana Jessie Norman.
1: Et bien, je vais répondre.

0: L'hora dels adéus.
1: Doncs sí, volem recordar la mort de l'actriu francesa Marina Bleydi, que tenia 88 anys i que era una dona doncs, que, per exemple, va treballar a les campanades de medianoche amb l'Orson Welles i també en pel·lícules com La bruja, La princesa de Clevés, Adorable y mentirosa, dos o tres coses que jo sé d'ella, aquesta del Godard, El siroco d'hivern de Miklos Jansó o Que empieza la fiesta del Bertrand Tavernier. També va morir l'actor Richard Harrison, de 90 anys, que era un actor nord-americà, però que sobretot va ser el seu treball, va ser sobretot molt a Itàlia, tot i que va tenir un petitíssim paper amb el musical South Pacific, al sud del Pacífico, de Joshua Logan. Ell sobretot es va venir a Europa i va fer molts treballs amb aquelles pel·lícules de peplums, com El gladiador invencible, Los siete espartanos, El último gladiador, Los dos gladiadores, després també La rebel·lió de los pretorianos, alguns westerns espaguetis com Los gringos o pel·lícules tipus Los espies de Beirut i o La diligència de los condenados. I també vull parlar, perquè ho hauria d'haver fet fa uns dies, però és del compositor Duncan Sheik, que ha mort als 56 anys i és l'autor de tres musicals que he tingut la sort de poder veure al llarg de la meva vida com a espectadora a Anglaterra, que són de l'Esprime Awakening, que estava inspirat amb el Despertar de la Primavera de Frank Wedekind i que es va estrenar el 2006 a Broadway i a Londres el 2009, on te va guanyar 4 Olivers. A Broadway va guanyar un total de 8 premis Tony, entre ells el de millor musical, i dos d'aquests premis van anar per al propi Duncan Sheik, perquè va guanyar la millor banda sonora i les millors orquestracions. El 2013, a l'Almeida Teatre de Londres, es va estrenar American Psycho, que era una adaptació d'aquella novel·la del Preston Ellis, que també va donar pas a aquella pel·lícula sobre l'American Psycho, que després el 2016 va arribar a Broadway. Aquest també el vaig poder veure a Londres. I també és l'autor d'un musical de més petit format que també vaig veure a Londres, que es deia The Whisper House. Havia fet també cançons per pel·lícules, com per exemple alguna de At Home, al The End of the World, i actualment estava treballant amb el musical Memoirs of a Morose Gentleman, que està previst que s'estreni a Broadway a finals d'aquest any o principis de l'any que ve. En qualsevol cas, jo tinc ganes de dedicar-li algun d'aquests en aquestes properes setmanes, com que hauré de deixar gravat algun programa, el dedicarem a escoltar alguns dels musicals de Duncan Sheik. I ara el que farem és escoltar amb ell cantant, perquè també era cantant i havia fet moltes altres coses fora del musical, i concretament a la gravació del musical Spring Awakening, El despertar de la primavera, inclou una cançó que canta ell, però que no està inclòs al musical, però per això doncs anem a escoltar ell cantant una cançó, d'acord? ¿Vale?

Doncs sí, anem a parlar de pel·lícules. Per exemple, hem pogut recuperar la pel·lícula Tanit, Tanit, l'obra que ha fet Pep Garrido a partir del conte de la Núria Albó, una experimentadíssima autora de llibres infantils que ja té 96 anys i que, com, segons confessava el mateix director Pep Garrido, estava molt interessada en poder veure la pel·lícula acabada, perquè aquest projecte es va començar a gestar fa més de 6 o 7 anys i per sort doncs, ha pogut ser així. És un conte infantil en el qual ells, amb l'adaptació s'ha pres algunes llibertats, però el bàsic està aquí. És una nena de 10 anys que coneix una nena que té una mica escarpa, que està interpretada per una nena que viu a la zona del Montseny on passa l'acció, la nena que es diu Dolça Salvans Portell, i que fa amistat amb una senyora que viu molt aïllada allà als boscos del Montseny, l'àvia Perona, que li diuen, que interpreta la Isabel Rocati. Aquesta dona podria ser considerada en temps d'allòs doncs una fetillera, una bruixa que treballa amb les herbes i tot això, i que viu doncs, també una mica esquerpa, i d'aquests dos caràcters esquerps acabaran sent una certa dependència mútua molt, molt bonica. A banda, a la pel·lícula, els pares de la nena doncs, estan esperant una criatura que mor abans de néixer, mor mentre la seva mare, la Sílvia Espígol, la té al ventre, i això doncs, també connecta doncs, una mica amb la manera de superar doncs, el dol perinatal per part d'aquests pares, i també de com a vegades doncs, els nens no tenen per què estar, diguéssim, absents del concepte de mort que se'ls hi pot parlar. Tots aquests conceptes, per tant, fan que sigui una pel·lícula infantil, però a la vegada una mica més, si voleu, una mica més seriosa, vull dir, i està doncs, ben portada, vull dir que i és una pel·lícula doncs, que a més parla doncs, de coses d'aquí, i amb una gent doncs, la nena, per exemple, doncs, és tota naturalitat. També a la pel·lícula té una tieta que és ramadera, que també no és una actriu professional, també la van trobar amb el procés de càsting, i en fi, tot això doncs, li dona un cert aire d'autenticitat a la pel·lícula, que està molt ben portada i que és molt recomanable, doncs, per, evidentment no per un nen de 3 anyets, però hi ha una criatures de 7, 8 o 9 anyets, crec que la poden veure perfectament, i també doncs, els adults, que també no crec que trobaran també temes importants per la reflexió. Després, amb el passat Festival de Barcelona, es va estrenar el documental que a mi em va agradar moltíssim, un documental francès que es deia Homenatge a Catalunya, que partia de l'obra del mateix títol que va escriure George Orwell, que a partir de la seva experiència de quan va venir doncs, una mica per col·laborar amb la República i així, i és un documental que incluïa sobretot moltíssimes imatges d'arxiu, moltes d'elles provenent de l'arxiu del sindicat CNT. Aquest documental no ha tingut una estrena comercial als cinemes, és una pena, però curiosament aquesta setmana, concretament el dia 2 d'octubre, que suposo que la data no deu ser casual, la projectaran al cinema Texas, i és una sessió que ha estat organitzada per Òmnium Cultural a partir de les 8 del vespre, i on també hi haurà un col·loqui posterior. La pel·lícula la va dirigir Frederick Goldbrum, i me sembla una pel·lícula esplèndida, realment. Jo m'haig emocionar molt veient-la. No m'ha passat el mateix veient aquesta pel·lícula de dibuixos animats que es diu La Isla Olvidada, una pel·lícula que ens porta doncs, a l'estudi DreamWorks, els que van fer doncs, Shrek, Com entrenar a tu dragón i Kung Fu Panda, que aquí s'acosta de la cultura filipina i sobretot a la cultura fantàstica filipina a través de les criatures, el seu folclore, perquè hi ha dues nenes, una d'elles, que em sembla que és la que es diu Jo a la pel·lícula, és una nena bastant entremaliada, bastant revoltosa, per mi bastant irresponsable, i que està bastant ennubilada per les històries fantàstiques que li explica la seva iaia. Ella té el pare que viu als Estats Units i que se suposa que algun dia se l'emportarà cap allà. I fa molta amistat amb una nena que es diu Raisa, que té una vida familiar molt més ordenada, però fa molt bones migues, i llavors doncs, bueno, decideixen viure moltes aventures i són entremaliades i bastant irresponsables fins que ja es converteixen en adolescents i una mica més que adolescents. I llavors, doncs, quan l'amiga aquesta, la Raisa, està a punt de marxar als Estats Units, de cop i volta doncs, es posen a viure una aventura del que se'ls obre un portal còsmic que els portarà doncs, a la illa del títol, on te trobaran tota una sèrie de personatges fantàstics, des d'aquest personatge monstruós que es pot partir el seu cos, fins a un nadó que té tres ulls, que
que pràcticament no sé com qualificar, un nen que és gos o gos nen, uns altres personatges que no me'n recordo com es diuen, minúsculs, que van, en fi, un geni que no és com un geni, vull dir que també se transforma si no està mullat. Bueno, tota una sèrie de personatges per viure una pila d'aventures i només per mostrar la solidesa d'aquesta amistat. Tot i que, com us dic, per exemple, a la pel·lícula no paren de menjar porqueries, conxitos i això, jo penso que a vegades quan fan pel·lícules de caràcter adreçades a la joventut, a la infantil, potser tindrien que mostrar, no sé, ja sé que als nens els agrada la verdura o la fruita, però que tota l'estona, fins i tot quan són grans, tinguin que estar menjant, doncs, porqueries d'aquests, és que, francament, no és un bon exemple. Després, la pel·lícula té un estil molt, molt esbojarrat, a vegades surten rètols i sembla ser que han volgut fer una mica inspirant-se amb les històries d'anime japoneses. Jo és que no vaig connectar gens amb aquest tipus d'animació, perquè no li vaig trobar cap mena de poesia. Això sí, la pel·lícula és molt acolorida, és molt trepidant, passen les coses constantment, també hi ha un personatge que roba els records, que es queda els records de tothom, i clar, llavors finalment quan les nenes es donen compte de que els records de tota la seva vida en comú desapareixeran, és quan una mica prenen una certa reacció i hi ha una mica d'assumpció de responsabilitat, però no gaire més. Però bueno, és una pel·lícula que t'ho pots passar bé, però a mi francament, sobretot amb algun personatge d'algunes d'aquestes coses que es feien alguna d'aquestes nenes, sobretot la Jo, em va posar una mica nerviosa, perquè la vaig trobar bueno, hi ha un moment en què la seva amiga també li diu, és que tu sempre penses en tu, en les teves aventures, no penses que l'altre tenim altres vides, però en fi. I bueno, i després, doncs, amb aquests personatges que van sortint, a qual més extravagant, doncs la pel·lícula va avançant. Una altra pel·lícula que també hem vist, que s'ha estrenat, es diu Fall 2 Dead Point. L'any 2022 es va estrenar una pel·lícula que es deia Fall, que aquí la vam titular Vertigen, en la qual tenien dues amigues. Bueno, la pel·lícula aquella començava amb un accident d'escalada en el qual havien dues noies i una d'elles anava amb el seu marit. Aquest moria al principi d'aquella pel·lícula, i llavors l'acció de la pel·lícula que anàvem a veure continuava un any després d'això, en què aquesta dona, la noia aquesta, estava absolutament deprimida per la mort del marit, se li presenta la seva amiga i li diu, escolta, te tens que animar, no pots estar visquent així, el pare també ho intenta. Llavors, què t'assembla? I li fa un repte que diuen, per poder tirar les cendres del marit mort, doncs li proposa pujar amb una antena que té 600 metres, una antena abandonada de telefonia, de 600 metres d'alçada, que està allà al mig del no-res. I què passa? Doncs que evident pugen allò, quan van pujant ja les escales de ferro comencen a tremolar perquè tots els tornells aquells estan rovellats, i evidentment què passa? Que es queden allà aïllades perquè l'escala es trenca i tenen que demanar ajut amb uns mòbils que no hi ha cobertura. En fi, una d'elles mora. Evidentment és un spoiler molt gros, però és una pel·lícula del 2022 i d'explicar. Llavors, què passa? Doncs que ara han fet una mena de continuació en què el personatge la germana de la noia que és morta rep la visita d'una amiga, molt amiga de la seva germana, que també li proposa un gran repte. I aquí la pel·lícula aquesta també comença en certa manera com la primera, o sigui, primer veiem una muntanya, està plovent, dos persones, dos xinos o alguna cosa així, que van per allà amb unes passarel·les que acaben despenyant-se perquè ja aquella muntanya comença a ploure, hi ha com un temblor i cauen roques i cap avall. Això no té res a veure amb el que passarà després, però sí que ens situen en l'escenari del que passarà després, un escenari superperillós, que és el que li proposa l'amiga de la Shiloh, la noia que va morir en la primera pel·lícula, de que vagin a escalar això. Quan arriben que està a Tailàndia, una muntanya vertical que suposo que està feta digitalment, en qualsevol cas, quan arriben allà troben un guia que les ha de portar, i aquest guia els hi diu, escolta, aquesta muntanya, la ruta que vosaltres voleu fer fa 30 anys que està tancada, és totalment il·legal anar-hi, no tindreu cap servei d'assistència si passa alguna cosa, si plou poden haver-hi temblors, poden relliscar molt les coses, jo us aviso de tot això. I ella es diu, ah, no, endavant, menudos ovaris tenim nosaltres. I evidentment què passa? Doncs que quan van estar per allà, evidentment tornem a veure unes passarel·les que, per cert, unes passarel·les penjades verticals que jo fa l'any passat vaig fer el Caballito del Rei, que Déu té la marinera, doncs bueno, el Caballito del Rei són com uns caballitos en comparació amb les passarel·les que surten en aquesta pel·lícula. I en qualsevol cas, com podeu suposar, com que estan repetint l'esquema fil per randa del que era l'altra pel·lícula anterior, doncs evidentment
patapam, es queden aïllades amb un trosset de passarel·la així i, bueno, i la pel·lícula pues, va desenvolupant tot això i quan acaba queda, insinuen que haurà una continuació de la història perquè diguessin que un dels personatges d'aquesta pel·lícula connecta amb la viuda de la primera pel·lícula que li volen fer, diuen, te convidem a fer un homenatge a la vida de la Shiloh que va morir en la pel·lícula del 2022 i per la imatge que es veuen allà com una espècie de com es diu d'això, de, bueno, unes coses penjades també de la neu, doncs se suposa que allà tornarà a passar una mica del mateix. O sigui, la veritat és que és una pel·lícula doncs bastant, bastant ja vista, previsible, perquè com que te vas donant compte que van seguint l'esquema argumental amb petitíssimes variacions de lo que era la primera pel·lícula, però ja t'esperes el desenllaç. I en qualsevol cas, doncs, això sí, distreta t'està, eh? Vull dir, això sí. Perquè, a més, està rodada, evidentment, doncs, amb efectes especials i tremendo. Bueno, una pel·lícula que s'ha recuperat aquesta setmana al Maldà és La última ronda en Venècia, una pel·lícula italiana de Francesco Sosai, en la qual tenim dos amics. El títol sembla ser, perquè la pel·lícula es diu, en realitat, La città de la pianura, o sigui, La ciutat de la planura, que serà Venècia. La Venècia turística no la veureu, perquè aquests amics es van donant voltes amb el cotxe per lo que serien zones com el Mestre i voltants, però mai entren a la Venècia que tothom hem vist i que està plena de turistes, ni molt menys. I bueno, i amb aquesta nit que li hem pret aquest títol de l'última ronda, doncs una mica per recordar aquella pel·lícula noruega o sueca de l'altra ronda, en la qual allà es bevia molt, doncs aquí també, com que no paren de prendre cerveses i begudes mentre van, doncs es va desenvolupant l'amistat de d'aquesta gent, d'aquests dos homes de ja uns 50 anys que no tenen un duro però que apliquen la filosofia de que sempre s'ha de sempre tens que anar mantenint l'última copa, que no te la pots saltar, i quan coneixen amb un estudiant d'arquitectura, doncs amb ell també viuran una sèrie de vivències entorn a diverses cases per allà, fins i tot van amb una i es fan passar com si fossin uns arquitectes que han de remodelar la casa, però en fi, és una pel·lícula curiosa amb molta amistat masculina, evidentment, i és una pel·lícula que a Itàlia va guanyar pues, l'equivalent a lo que serien els Oscars o els nostres Goya, perquè va guanyar el premi David de Donatello, la millor pel·lícula, millor director o un dels actors, guió, muntatge, cançó original, producció i càsting. Una pel·lícula interessant que, com us dic, la podeu recuperar al Maldà. I també s'ha estrenat En el corazón de la bestia, una pel·lícula dirigida per David Ayer, i llegint els fotogrames posava que aquest home, una de les grans pel·lícules que ell admira sempre ha sigut la de Les aventures de Jeremy Johnson. Cosa que quan veus de cine Pollack, cosa que quan veus la pel·lícula ja penses que li agrada, perquè està clarament inspirada en aquella pel·lícula en què Robert Redford era un home que abandonava la guerra, en aquest cas la guerra de secessió americana, en plan desertor, i s'anava doncs, a les muntanyes. No sé, no, crec que no eren d'Alaska, eren dels Estats Units, però aquelles muntanyes nevades d'allà de Utah i tot això, i vivia doncs, una vida bastant salvatge i feia diverses coneixences. Doncs bé, aquí tenim un home, un veterà de la guerra, en aquest cas de la guerra d'Iraq, Brad Pitt, que té un cert trauma per aquesta guerra, que està acompanyat del gos que l'acompanyava amb les missions de guerres, que també pateix trauma postbèl·lic, i tots dos s'han anat amb una avioneta que ell porta cap als rincons més recòndits d'Alaska, tot i que la pel·lícula crec que s'ha rodat a Nova Zelanda, no a Alaska, però bueno, en qualsevol cas són coses nevades, bueno, més que nevada també hi ha molts paisatges, sí que hi ha una mica de neu, també hi ha rius, i en qualsevol cas hi ha moltes aventures, perquè aquest home representa que un dia ell pilota una avioneta i acampa per allà, està pràcticament sol només amb el seu gos, encara que en un moment determinat apareix per allà un altre excursionista, que és el personatge que interpreta el J.K. Simmons, i tenen una mica de connexió durant un parell de nits i beuen unes cerveses i el Simmons ja se'n va. L'altre representa que un dia, doncs, conduint l'avioneta, pateix un atac de cor, veig que se toca el braç o així, s'estimba, i llavors doncs, tenen que anar doncs, fins a un lloc civilitzat cada vegada doncs, en pitjors condicions, tot i que se'n van sortint de totes. I llavors què passarà? Doncs com que la seva relació amb el gos és tan entranyable i és l'única cosa que té, doncs ja veurem escenes en què el gos salva amb l'exsoldat o el soldat salva el seu gos. I així doncs, es va desenvolupant tota la pel·lícula, en el qual aquest home, com us dic, doncs, té recursos per tot i com us dic, està clarament inspirada a les aventures de Jeremy Johnson i també, a més, perquè Brad Pitt es considera a l'hereu de Robert Redford, per tant estan tots aquí, i és una història doncs, de supervivència, encara que en alguns moments potser moltes escenes diries home, d'aquesta també se n'en surt, doncs sí, i és un home que, atenció, porta els seus números de compte bancari a sobre,
malgrat tot el que li passa, és un detall important que tindrà que la seva importància a la pel·lícula. Però bueno, per paisatges collonuts, això sí que en veureu, i molts rius i molt d'això, i un gos que es diu a la pel·lícula Odin, absolutament preciós, i que te roba el cor. Anem a escoltar un fragment de la banda sonora del Corazón de la Bestia en música de Jared Michael Frey.

Aguante, que és una pel·lícula de Fernando Trueba sobre el Chicho Sánchez Cerlosio. Després hi ha una pel·lícula argentina que es diu La noche está marchándose ya, que deia a mi em sona, que l'he vista, però ja us la comentarem la setmana que ve. I també s'ha estrenat La família Dino. Després també vull recordar que, per exemple, s'ha acabat el Festival de Sant Sebastià, on han premiat l'última pel·lícula de Mike Lee, que serà l'última, perquè ha dit que se retira del cinema perquè està molt delicat, i aquesta pel·lícula es diu Tender Love and Care, que és sobre precisament les cures amb èpoques d'edat molt avançades. Una pel·lícula que també va guanyar el premi del millor guió i a la millor actriu per la Kate O'Flynn. Després també van haver-hi premis per la pel·lícula Growth of the Soil de Hans-Peter Molland, i també la pel·lícula Brush Your Heart en la Conxa de Plata, la millor direcció, i la pel·lícula xilena Border es va emportar el premi especial del jurat, i Javier Cámara el premi del millor actor secundari per 5 minuts més. Després recordem també que, per exemple, a l'Espai Texas comencen els dilluns un cinefòrum, un cicle que es diu Artec, que s'ha dedicat al cinefòrum sobre habitatges. Faran pel·lícules relacionades amb el tema de l'habitatge, com Chavales, La Furgo, Her, Històries de la Vallbona, La Comuna o Snowpiercer, i totes elles, a més, portaran un col·loqui. El dilluns, dia 5, haurà ponències amb la Llucia Ramis, Joan Amat i algú més. I em sembla que això ho faran cada dilluns. Els Cinèfils, us vaig anunciar la setmana passada que deixaven de fer pel·lícules, però aquesta setmana han enviat un missatge que volen fer una prova a veure si la solució tècnica que han trobat per solventar el problema tècnic funciona, i projectaran la pel·lícula de Christian Petzold, Espejos número 3. Al Cinema Girona, entre el dia 1 i 4 d'octubre, fan Festival de Cinema de Dansa de Barcelona, que també se podrà veure a l'Institut del Teatre, a la xarxa i coses a Filmin. I al Maldà, entre el 2 d'octubre i el dia 10, faran la Mostra de Cinema Mexicano Contemporáneo de Barcelona, la Mostra MEX, que arriba a la seva 9ª edició. I ja està. I per cert, una mala notícia, i és que tanca la llibreria de la Filmoteca. És una pena, però passa això. Bé, doncs ara ja anirem a parlar amb el Ramon de La Bola Negra, i per fer una mica de boca, doncs anem a escoltar la cançó que tothom diu que mereixeria estar nominada a l'Òscar, que és La Nieve, del guitarrista de La Fuente, que és el protagonista de la pel·lícula.

0: Clar, sí, perquè dic que anem a posar el tema de la neve, perquè després al final sempre ens falta temps, doncs ara que soni una mica més extensament aquesta cançó que diuen que pot estar nominada a l'Òscar, eh? Vull dir...
1: I seria absolutament justificat,
0: sí,
1: i molt gratificant, perquè tenint en compte que moltes vegades les cançons nominades a l'Òscar són temes d'aquells tòpics que t'oblides d'ells els 5 minuts d'escoltar-los,
0: sí, sí.
1: Aquí tindria l'ocasió de realment donar un premi a una cançó esplèndida, mm-hmm, que a més està totalment vinculada a la pel·lícula. I et vaig demanar un favor.
0: Digue'm.
1: Em podries trucar al fixe? Perquè és que en ressona la veu.
0: Ah, pues, a veure, el Jordi diu que sí. Sí. Doncs ara sí? Mateix va sonar la música...
1: No sé què passa, però m'està ressonant la meva
0: vale,
1: veu.
0: Pues ara te torna a trucar i ja
1: vale,
0: està.
1: Fins ara, fins ara.

0: Doncs ja tenim un altre cop al Ramon. Ara
1: un
0: que
1: altre ens... cop, sí.
0: Ens escoltes bé, ara?
1: Ara us escolto bé, sí.
0: Vale, perfecte.
1: Ja tinc que dir que, a més que mira, has donat una segona oportunitat a la Nieve,
0: sí,
1: a la cançó meravellosa, i avui et tinc que dir que... Perquè tu encara no saps què penso de la pel·lícula, no?
0: Home, parlat. Jo imagino que te deu haver agradat moltíssim.
1: Però no l'he parlat, no ho saps, és un misteri.
0: No, bueno, a veure, jo intueixo que t'ha agradat. A mi també m'ha agradat, que jo t'ho vaig dir.
1: No, no, a mi directament...
0: T'ha entusiasmat.
1: Directament m'ha entusiasmat, ara en parlarem.
0: Sí.
1: L'aigua tendida, directament m'ha entusiasmat. I ja tinc que dir que avui, per exemple, mentre feia coses, m'he passat el dia escoltant cançons de guitarrica.
0: Ah-ha.
1: I a la banda sonora, també, no?
0: Però... Escolta, s'ha de dir Guitarrica de la Fuente, no? Perquè està tot junt.
1: Sí, sí, Guitarrica de la Fuente, però vale, per aviar una mica, com vale, ja sabem de qui parlem. Mm-hmm. I de vegades inclús he vist alguns textos escrits que a la primera vegada ho passen francès, però a la segona ja opten pel guitarrista.
0: Molt bé. Bueno, La Bola Negra, la pel·lícula dirigida per Javier Ambrós i Javier Calvo, diguem, los Javis,
1: Doncs
0: els autors de La Messias i de La Veneno i de, no, alguna més. Paquita Salas, també és seva?
1: També.
0: Sí, bueno, que jo aquesta no l'he vist. En qualsevol cas, van donar la campanada...
1: I de l'espectacle de teatre combatiu.
0: Ah, sí, La Llamada.
1: Que va ser una mica el seu llançament,
0: sí,
1: com a creadors, no?
0: Allà va ser una campanada petiteta en comparació amb la campanada que ha representat aquesta Bola Negra. Que
1: sí,
0: va
1: bueno, el que passa és que va ser una campanada gran en relació al projecte.
0: Bueno.
1: Va ser un musical que va néixer per representar-se només uns quants dies,
0: sí,
1: en sessió golfa en un teatre de Madrid, i el boom va ser tan gran que encara ara es passeja pel món.
0: Bueno, en qualsevol cas, en comparació amb l'impacte que ha causat La Bola Negra...
1: Sí, que a mi no m'agrada La Llamada,
0: a mi tampoc.
1: Moltes vegades.
0: A mi tampoc, però... Bueno,
1: ni la pel·lícula ni la versió teatral.
0: Jo la teatre al final no la vaig veure. En qualsevol cas, La Bola Negra va guanyar el premi al millor director, Exacuo, amb la pel·lícula d'aquella del Pavlovski, com es diu aquell cineasta polonès.
1: Sí, sí.
0: Bueno, en qualsevol
1: bueno,
0: cas...
1: Crec que ho has dit bé, però...
0: Sí, no, més o menys. Bueno, en qualsevol cas, allà era una cosa inesperada, i a partir d'allà, doncs, bueno, la pel·lícula Premis al Sant Sebastià, Premis a Toronto, seleccionada per Espanya pels Oscars, que suposo que anirà, que estarà nominada, perquè la pel·lícula té una força brutal a nivell d'imatges, a nivell de història, i hem de dir que la història, de fet, parteix d'una obra de teatre d'Alberto Conejero, que és coguionista de la pel·lícula, La Piedra Oscura.
1: Que suposo que vas veure tu també, no?
0: Sí, el teatre Lliure, sí, sí, la vaig veure, i evidentment, doncs, és la que ocupa el fragment dels tres fragments de la pel·lícula, que hi ha 1932 i 2017. Doncs el del mig, el 1937, és aquest fragment de La Piedra Oscura que junta...
1: Bueno, cal dir que l'obra de teatre és una obra amb dos únics personatges,
0: sí,
1: que passa en un únic canvi.
0: I, a més, de ficció.
1: Vull dir,
0: I, a més, és una història de ficció.
1: És una història de ficció, sí. Bueno, és una història de ficció que parteix un personatge real.
0: Que és el Rodríguez Sampunt, que aquí a la pel·lícula el tenim amb la relació que manté, doncs, amb el seu vigilant, que és un soldat nacional, però una mica per pura casualitat és un soldat que està dins de l'exèrcit nacional, i que és el guitarrista de la Fuente, i que, bueno, diguéssim que estableixen una relació més que efectiva, i a partir d'aquesta relació se suposa que es va poder salvar part del manuscrit de La Bola Negra, que era l'última obra que havia escrit Federico García Lorca, que és una mica el personatge que uneix les tres històries i que acaba apareixent.
1: Sí.
0: A mi la pel·lícula se li poden aplicar molts adjectius, des de monumental, colossal, també té un alè èpic, té una bellesa poètica tremenda, i trobo que està molt ben lligat als episodis. Evidentment, és una pel·lícula que parla de contra l'homofòbia totalment, i una pel·lícula que parla de desig, que parla d'amor, de com se desperta aquest desig. Evidentment, també està el tema tot de la guerra civil, amb una Penélope Cruz que també està gegantina, amb la seva intervenció de dues cançons i una escena tremenda que a mi m'agrada moltíssim, que és un diàleg amb el guitarrista de la Fuente. No sé, en fi, a mi la pel·lícula em va semblar, doncs, bueno, dues hores, dura 155 minuts, jo no vaig mirar el rellotge en cap moment, cosa que ja té molt mèrit per la pel·lícula, perquè a vegades, en pel·lícules molt més curtes, miro el rellotge 40 vegades, o sigui que, en fi, i una pel·lícula que està arrasant a la taquilla, que, bueno, estan fent sessions, els cinemes posant sessions extres, constantment, perquè hi ha una demanda brutal, i evidentment serà una de les campiones de taquilla, doncs, aquest. Diuen que ha superat a l'Odissea en quant a venda, a prevenda de pel·lícula.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, ha sortit la notícia de que l'Odissea, quan es va estrenar, ja tenia una prevenda de X, doncs aquesta l'ha superat. en fi, a mi m'alegra saber-ho, no? Perquè, en fi, l'Odissea també està molt bé, però bueno.
1: I ja que passi per l'Odissea, ha convidat i ha sortit públiques a molts llocs a que molta gent s'hagi llançat a buscar l'obra,
0: si
1: ho sap una puta vegada.
0: Sí, sí, sí.
1: L'Odissea, que segurament a l'escola no s'havien deixat.
0: Sí, sí.
1: I, bueno, i encara menys aquests últims anys que ja no era ni obligatòria la lectura, menys mal que això sempre sí. Que es rectifica.
0: Mira, l'altre dia, amb motiu de la Setmana del Llibre en Català, va sortir que es va parlar de la notícia de que l'edició catalana que s'havia fet de l'Odissea, la més nova, sí, ha vengut 4.000 exemplars.
1: Fixa't-ho, fixa't-ho. Best-seller total.
0: Exacte.
1: Doncs és de desitjar que ara passi igual amb les obres de Lorca.
0: Sí.
1: I, d'altra banda, és el moment oportú també per donar una bona notícia, perquè qui hagi vist aquesta pel·lícula, aquesta fantàstica pel·lícula, i pensi que el personatge és el personatge del soldat republicà ferit va ser realment l'última mort de Lorca.
0: Bueno, és el que es diu, però podia haver-hi altres.
1: No. És que es diu,
0: sí,
1: però no va ser-ho, no solament no va ser-ho, sinó que ara explicaré un detall de la pel·lícula que pot passar desapercebut, però que és molt revelador, i és una escena en la que, una de les poques escenes en les que surt Lorca, interpretat per l'Alberto Cortés, aquest performer i actor que tu vas veure també aquest estiu al Teatre Grec, te'n recordes?
0: Sí,
1: ell, no?
0: Sí, sí, però a mi no em va agradar gaire llavors. Sí,
1: bueno, segur que encara que no t'agradés molt la proposta,
0: sí, sí,
1: aquella veu, aquella entonació que dona, aquella forma de moldes, l'estàs veient a la pel·lícula,
0: sí,
1: també,
0: sí, sí.
1: L'estàs veient totalment a la pel·lícula. Doncs hi ha una escena, jo ahir quan sortia del cinema pensava en les frases que més m'havien arribat i com m'hagués agradat quedar-me amb algunes d'elles, no? I curiosament avui he trobat en una revista que es diu Laura B,
0: sí,
1: un magazín cultural, una mena de recull d'aquestes frases, que l'estic buscant ara perquè l'he perdut. Espera't un moment.
0: Mentrestant, digues.
1: Llavors, una de les frases més maques de la pel·lícula passa amb aquesta escena. No vull entrar en detalls argumentals, però diguem-ne són els pocs moments que surt Federico García Lorca i justament es troba en Rafael Rodríguez de Punt. És una escena blanc i negre, a més, preciosa, amb un, que té lloc en una mena de bar, amb un
0: cap
1: de copes, i se suposa que és a l'últim moment en què es veuen aquests dos personatges,
0: sí,
1: i d'alguna forma Rodríguez de Punt, perquè estem en el moment en què Lorca està a punt d'iniciar un viatge a Granada, a l'últim
0: viatge
1: de la
0: seva vida,
1: i Rapunt li diu alguna cosa, això no sé exactament què li diu, però és una cosa com ja et podràs defensar, o ja tindràs algú que et pugui defensar i tal i qual, si passa alguna cosa, i ell li deixa anar una frase increïble. Diu, i qui me defenderà a mi de tu bellesa? Aquesta preciosa frase, que alguns diuen és una mica la clau de la història, em va portar a mi directament a recordar que jo l'any passat vaig publicar un article sobre Lorca a Catalunya, i un article bastant llarg a la revista d'Ateneus, i no sé si tu ho vas així, aquest article, si l'has vist, però hi ha un moment en què parlo de el moment en què Lorca l'any 35 arriba a Barcelona per estrenar el Nemrosito de la Sortera amb la Xirgo, evidentment,
0: I
1: en aquell moment és amant de Rafael Rodríguez de Punt, que és aquest personatge que havia estudiat enginyeria i a més era jugador de futbol.
0: Sí, de l'Atlético de Madrid,
1: de l'Atlético de Madrid.
0: I van coincidir al grup de teatre de la Barraca.
1: I llavors es va convertir en secretari de la Barraca i una mica noi de tot i una mica actor i, evidentment, amb un gran amor de la seva vida, no? Llavors aquí, a Barcelona, es va produir una situació molt tensa. Resulta que Rapunt era bisexual.
0: Sí.
1: I segons alguns testimonis, li gustaven les mujeres com chuparse los dedos. Llavors, van tenir una discussió forta Lorca i Rapunt, i Rapunt se'n va anar al Ritz i va conèixer una gitaneta, i se'n va anar al llit amb la xitaneta i va desaparèixer, i l'Orca aquella nit se'n va anar a un tablao de Barcelona i també va desaparèixer totalment, tan totalment que el dia següent la Xirgo tenia que deixar bodes de sangre amb ell.
0: Bodes de sangre de doña Rosita la Soltera?
1: Doña Rosita és la que estaven fent en aquell moment.
0: Ah, vale, vale.
1: Però es deixava bodes de sangre perquè era una visita amb dos o tres obres d'ell,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: Llavors no es va presentar l'assaig, cosa que era absolutament inhabitual amb ell.
0: Mm-hmm.
1: I el director artístic de la companyia, que és un altre personatge molt interessant, la Xirgo li va dir, busca on sigui.
0: Mm-hmm.
1: El van a buscar a tots els antres de Barcelona habituals, on acabava la nit de l'Orca quan s'havia passat de voltes, no? I no va haver-hi manera fins que l'endemà, el matí següent, el va trobar totalment borratxo, totalment perdut, en un local de molt mala mort, i allà l'Orca, per primera vegada a la seva vida amb algú, va reconèixer que era gay. Per primera i única vegada.
0: Sí, sí, sí.
1: A partir d'aquí, la relació entre l'Agun i l'Orca es va desaparèixer pràcticament, tot i que van tenir una sèrie de trobades. I en aquesta escena que estava dient jo, fixa't que hi ha un moment que l'Orca li diu, li pregunta a Capun, d'on està tu gitanita?
0: Mm-hmm.
1: I justament la gitaneta aquesta, que si no ho saps, no entens molt bé el que vol dir, però la gitaneta, la que se'n va anar dit, aquella nit famosa, que va ser una mica al final de la relació.
0: Que li està fent una mica de reproche, amb aquest aspecte.
1: Li està fent un retret, amb humor, perquè en aquell moment suposa que estan separats, i l'altre li contesta... I tu Juanito no lo has dejado.
0: Ah, vale, per tant, és una cosa en clau entre ells, que
1: diu,
0: és clar.
1: I ell diu, en el Basté te cae, o alguna cosa així, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Aquesta escena, si no saps aquesta història, et passa desapercebuda.
0: Clar.
1: Però alhora t'està donant, a part de molta informació sobre els personatges, t'està parlant del subtext, de tot plegat, perquè aquest altre noi... era un noi que tenia 19 anys en el moment que es va convertir en amant de l'Orca,
0: mm-hmm.
1: i donat que tenia 19 anys, el seu pare necessitava firmar-li una autorització si volia sortir del país.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, sembla ser que en els moments en què la guerra civil ja estava esclatant o estava a punt d'esclatar i la cosa es posava molt negra, l'Orca tenia la possibilitat d'anar-se'n a Mèxic,
0: sí,
1: estrenar unes zones de teatre, sí, i emportar-se'n aquest noi.
0: Mm-hmm.
1: El noi estava molt enamorat d'ell, o s'hi va proposar els pares li van dir que de cap de les maneres, llavors l'Orca, segons aquestes versions, que sempre que són bastant fidels, l'Orca va dir, si no me'n puc anar amb tu, em quedo.
0: I es va marxar a Granada pensant que estaria més segur que a Madrid.
1: Exacte, exacte.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, aquest altre noi, el Juan, després d'haver lluitat per la República, tal qual, va acabar a la Divisió Azul,
0: mm-hmm.
1: es va convertir en un autor bastant reconegut a l'Espanya franquista,
0: mm-hmm.
1: va amagar tota la seva vida, la relació homosexual... Mm-hmm.
0: Home, li devia anar a la vida, perquè si ho hagués confessat hagués anat a parar, com a mínim, a un camp de concentració franquista.
1: Sí. I, de fet, després, quan va arribar la democràcia, va seguir amagant-ho.
0: Yeah.
1: Sembla ser que ell va morir l'any 2010.
0: Mm-hmm.
1: I sembla ser que fins molt poc abans de la seva mort, va estar negant totalment aquesta història.
0: Yeah, bueno.
1: I d'alguna forma, aquesta segona història, que no està a la pel·lícula,
0: mm-hmm.
1: però et parla justament del que parla tota la pel·lícula,
0: mm-hmm.
1: de l'ocultació, mm-hmm. de la forma en què una vida es transforma en quelcom sense sentit quan tot es basa en mentir-se amb un mateix,
0: mm-hmm.
1: perquè si no et pot costar la vida com tu mateix acabes
0: de dir. Sí, bueno, de fet, la història que afecta, diguéssim, a l'avi del noi del 2017... és també una història d'ocultació quan diuen nos fuimos, tuvimos que ir al pueblo y haciéndonos pasar por primos, o sigui, quan expliquen una mica...
1: Bueno, l'avi ja sabem qui és.
0: Sí, però vull dir que en principi és el que tu dius, una història d'ocultació quan
1: sí,
0: és...
1: Sí.
0: Que anava a dir, aquesta història que tu has explicat de la guitarrica i el Juanito, en certa manera demostra una mica la molt bona documentació
1: sí.
0: que s'han fet a l'hora de fer la història.
1: Sí, és que per això ho he purificat una mica, no? Per dir, aquesta escena, potser, pues, si no coneixes aquesta història, et passa desapercebuda.
0: Mm-hmm.
1: Però t'està demostrant fins a quin punt realment han seguit fil per randa tot l'itinerari vital dels seus personatges.
0: Sí, cal
1: dir que recorda, per exemple, l'escena en la que Rafael li pregunta una mica el tipus d'obra que està escrivint Lorca,
0: sí,
1: que és la,
0: sí,
1: és la Bola Negra,
0: sí, sí,
1: una obra totalment desapareguda, de la qual només queden quatre pàgines, mm-hmm, no? I a la pel·lícula especula i sí, crea tota una ficció al voltant d'això. I quan li pregunta, Rafael li pregunta a Lorca de què va l'obra, diu, és una obra que escribo de gente como tú y yo, de la cáscara amarga.
0: Sí.
1: Y diu, habla de lo que perdemos cuando nos negamos. Uh-huh. Una otra frase fantástica, que es una mica también la síntesis de la película. Lo que perdemos cuando nos negamos.
0: Bueno, de fet, una mica, per exemple, amb el primer fragment, que és el que, si vols, quedaria més despenjat d'aquesta història lorquiana, que és la història d'aquest noi senyorito de Granada, que té que negar-se el que és per poder ser assentat al casino de Granada, sí, sí, on te voten amb boles blanques i boles negres, eh? Mm-hmm. Doncs, esclar, vull dir, és una mica el fet de que hagin portat aquesta història precisament a Granada, i amb això suposo que... Bueno, però... també he buscat, perquè l'any 32, quan hi ha tots aquells aldarulls que surten a la pel·lícula, i jo dic, què va passar aquí? Ho he buscat. Això és la Sanjurjada.
1: Sí.
0: O sigui, és perquè això a la pel·lícula no queda tan clar, no ho diuen, però és un tinter, un primer intent de cop d'estat que va fer el feixisme contra la república que acabava de néixer, i que es va iniciar a Sevilla, i que tot just a Granada és quan es va atacar, per la gent que crec que defensava la república, es va atacar el casino, perquè era la representació d'aquesta classe social que atacava la república, no? I clar, això la pel·lícula no queda tan clar, i jo vaig buscar-ho perquè dic, què va passar l'any 32 que hi hagin aquests disturbis, és això.
1: Aquest noi que es diu Carlos,
0: sí,
1: era el protagonista de l'obra de teatre La Bola Negra, que mai es va acabar d'escriure.
0: Sí, sí, exacte.
1: La història, com diuen els mateixos Javis, la història, evidentment, aquesta obra ha desaparegut. Les quatre pàgines que queden estan en una càmera armada a 20 graus de temperatura perquè no es destrueixi el manuscrit, tal i qual, que ells han pogut consultar. I tot el que han creat a partir d'aquí, tot el que han imaginat que podria ser l'argument, ha partit una mica de cartes i testimonis de persones que deien Lorca me dijo que iba a ser así, que iba a ser así.
0: Al final de la pel·lícula hi ha tota una pila de llocs de la família del Rodríguez Sampunt, s'ha tractat amb la família de Lorca també, o sigui, que han anat escarbant en tots els arxius, i per exemple el personatge de la Glenn Close, que és aquesta hispanista, clarament inspirat amb el de Ian Gibson i tota la gent que ha estudiat Lorca i la Guerra Civil i la història d'Espanya.
1: I fixa't tu que els Javis el que fan és combatir a Carlos amb un alter ego claríssim de Lorca.
0: Sí, exacte.
1: Que vesteix com Lorca,
0: sí.
1: Que té una casa, una família, la que fa de germana...
0: Sí, la Natàlia de Molina.
1: Que és un dels poquets textos que es conserven de l'original,
0: sí,
1: diu el text original, però podria ser perfectament la germana de Lorca.
0: Sí, sí, sí.
1: I
0: sí,
1: els pares podrien ser perfectament... I la casa, inclús, sembla la de Lorca, no?
0: Sí, sí, sí.
1: És l'alter ego de Lorca. I aquest personatge, en aquest moment, quan estàs parlant d'aquesta obra, que és l'única obra en la que, teòricament, el protagonista era gay. Teòricament, perquè això diuen tots els que han tingut alguna notícia sobre l'obra, però les quatre pàgines que es conserven en cap moment surt reflectit això. Això és l'especulació, sembla ser que era així, perquè l'única vegada que havia abordat directament personatges gay va ser amb aquella obra experimental, fantàstica, però molt difícil, que no tenia res a veure amb el seu teatre, diguem, popular, que és el Público.
0: Bueno.
1: Allà queden reflectits tots els seus fantasmes gay. I allà hi ha una reivindicació molt clara. Però mai l'havia fet amb un personatge, diguem, realista, com pretenia ser el Carlos. I fixa't tu que quan estan parlant també d'aquesta obra de teatre, quan el Lorca parla amb Rafael, ja deixen a una altra frase d'aquestes fantàstiques a la pel·lícula. Diu, este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
0: En los campos, sí.
1: Hay que dañar la tierra para que salga. necesitan para que puedan existir más. Fantàstic. És una frase també definitòria de tota la pel·lícula, definitòria, a més, de la història que aconseguim encara, per exemple, les fosses comuns en les que en algun lloc perdut resideix el mateix Lorca.
0: Sí, exacte, però a vegades he sentit que la família no està massa interessada en que aparegui el cos, no sé per què.
1: Això diuen, la família tampoc estava massa interessada en que quedés molt clara la definició sexual de l'Orca. La família va intentar ocultar-ho també durant molts anys. D'alguna forma va anar en contra del desig de lliberació d'ell. Perquè, d'alguna manera, si tu vols comprensiblement, no? Vull dir, volíem protegir el personatge, convertir-lo només en una víctima del feixisme, cosa que evidentment era, però centrar-ho tot en un tema difícil, perquè alhora també hi havia aquella altra versió de l'Orca, de l'home intel·lectualment molt brillant, però que mai s'ha compromès políticament del tot. Cosa que és molt relativa, perquè els seus textos sí que estan plens, i les seves declaracions a la premsa i tal, sí que estan plenes de compromís. El que no va fer mai l'Orca és comprometre's amb un partit determinat, amb una línia concreta, i segurament va fer molt bé, veient tot el que ha passat llavors i després, no? Però sí que hi havia un compromís vital. I la família, d'alguna forma, va intentar sempre que aquesta posició de víctima i aquest compromís quedés totalment separat de la seva identitat sexual.
0: En qualsevol cas, com que vols parlar també de la sèrie, no? Suposo
1: sí, però bueno, si no parlem de la sèrie, és igual.
0: Bueno, en qualsevol cas...
1: Deixa'm dir que dintre de les frases meravelloses de la pel·lícula hi ha aquella altra que pronuncia... la Penélope, la fantàstica Penélope,
0: sí,
1: de les millors interpretacions que li vist jo, en 15 minuts fa un recital interpretatiu de primeríssima, a més mereixeria una nominació a l'Òscar, potser més justificada inclús que l'Òscar que va guanyar fa 15 anys o 20 anys, no sé quants. I hi ha un moment en què ella li diu al guitarrista, no? A Sebastián, que clar, és molt obvi que es digui Sebastián, perquè ja sabem que és Sant Sebastián, però això serveix també per crear una imatge fantàstica, la imatge gairebé al principi d'ell.
0: Sí, fantàstica, amb aquell inici tan brutal que té la pel·lícula.
1: Brutalíssim. Els teus primers minuts ja et posen la pell de gallina i són, a més, estan filmats d'una forma extraordinària. I aquella imatge que es veu també als pòsters publicitaris d'ell, entrant en una església i saltant pel damunt justament de Sant Sebastià, més emblemàtica ja no pot ser, no? De fet, la imaginaria religiosa està molt ben utilitzada a la pel·lícula, d'una forma poc realista també, perquè per exemple a l'hospital
0: hi ha una creu ja tombada.
1: Llavors amb aquest les dues úniques escenes a les que surt la Penélope, però que déu-n'hi-do, quines escenes. Hi ha un moment en què està parlant de travestis, de Madrid.
0: Sí, dels trans que hi havia conegut a Madrid.
1: I deixen una altra frase que també és definitòria de la pel·lícula. Diu, el travestismo es la fantasía de la posibilidad y la guerra es todo lo contrario.
0: Bueno...
1: I, a partir d'aquí també en algun lloc he llegit és que la pel·lícula també és molt travestida perquè agafa molts gèneres diferents, perquè dins que és una pel·lícula molt que manté una forma molt clàssica per aconseguir que la gent s'integri totalment en la seva estructura de salts temporals i al mateix temps estigui veient una pel·lícula èpica amb sabor clàssic, però dins d'això també li obre la porta a la irrealitat, a la fantasia, als somnis, als elements onírics, i ho fa d'una forma sensacional.
0: Bueno, sobretot tota la part final aquella que passa a la neu...
1: Tota la part final...
0: Per cert, també està molt bé, que jo no la recordo exactament, però la frase que tanca l'escena de la Glenn Close, quan parla del seu germà. Que ara no la recordo exactament, però sé que també... Jo el que me vaig apuntar són els versos del que li va escriure el Sampunt, amb aquell que és quan tanca la pel·lícula, que diu allò, oye, mi sangre rota en los violines, mira que nos acechan todavía.
1: La carteta aquella que porta, el verset que porta a la butxaca, pertany a Sonetos de l'amor oscuro,
0: que diu que estan dedicats amb ell.
1: Aquí entra amb tot l'altre personatge de l'equip de davant. Perquè hi ha versions que asseguren que està dedicat a Juan Ramírez de Lucas, que és el segon.
0: Sí, però això no ho sabem.
1: Però resulta que en teoria el llibre va sortir abans de que Juan Ramírez coincidís una relació amb Lorca.
0: Sí, sí.
1: Per tant, teòricament, està dedicat més a Rafael que a Juan Ramírez de Lorca, no?
0: Sí, sí, sí.
1: En qualsevol cas, estigui dedicat a qui estigui, aquests sonetos són també una declaració estètica i personal i ètica i sexual del primer nivell.
0: Totalment. Primer nivell. En fi, una pel·lícula estupenda, una de les...
1: Sí, deixa'm dir també una cosa, perquè justament em vas presentar tu una petita, petita queixa.
0: Ah, lo de l'audició.
1: Eh?
0: Que no, hi ha coses que no s'entenen del tot en alguns moments.
1: Bueno, això, no, jo ho vaig entendre força bé. És veritat que hi ha algun moment que potser hi ha algun diàleg que potser també per l'accent andalús d'algú, o sí. Bueno. Però bueno, en general sí que ho vaig entendre bé. No, jo em refereixo a una queixa que vas presentar tu, que aquesta sí que no la comparteixo en absolut.
0: Jo vaig presentar una queixa?
1: La queixa... de que hi ha masses nus masculins a la pel·lícula.
0: Sí, bueno, bueno, sí, perquè hi ha allò del riu... I,
1: això
0: bueno,
1: sí que no ho entenc.
0: Ja, bueno, potser a mi, perquè em va sorprendre, t'he de dir, francament, l'escena aquella que fan amb els soldats, em va sorprendre perquè vaig pensar en una guerra així, que es puguin banyar d'aquella forma tan despelotada... Una altra cosa és que, dins del context de la pel·lícula, en el que es parla de desig, això potser és més acceptable.
1: Pensa en quelcom, primer de tot, que això passés o no passés a la realitat és el que menys importa.
0: Sí, no, i en qualsevol cas, seria, que els canis fan la seva reivindicació del nu masculí quan sempre es queixen els nus femenins.
1: Però és que, a banda de tot, hi ha un altre element fonamental, tant amb aquesta escena com amb una altra que em va semblar fora de sèrie, que té lloc a la nit. Te'n recordes una escena que comença amb un cotxe, amb un xip, corrent a la nit a tota velocitat per la platja,
0: sí.
1: A tots els soldats borratxos que acaben també despullant-se i anant-se
0: sí,
1: al mar,
0: sí.
1: I amb unes fogueres impressionants, que jo per un moment, fixa't tu, al cap se me'n va anar a una història molt diferent, vaig pensar, això em recorda algun moment al·lucinatori, d'Apocalipsi Now, allò de la bruixeria de la guerra, la destrucció, la mort, tal i qual. Però saps tu quin és el punt d'inspiració? I això ho he llegit, no? No ho vaig captar, però quan ho he llegit vaig dir, i tant, i tant. Doncs, i el punt d'inspiració és aquella magistral pel·lícula de la Claire Denis, la seva obra mestra, que diu Bon Treball, el bello trabajo. Te'n recordes?
0: La Claire Denis, sí que sí. Me'n recordo, però a mi, com sí, que no m'agrada gaire aquesta cineasta...
1: És una pel·lícula ambientada a la legió estrangera...
0: Sí, sí, quina pel·lícula és, però no... Que sí, quina pel·lícula és.
1: En la que... que s'inspira alhora amb la famosa novel·la de Melville, Billy Budd, que va donar audició també a una òpera de Britten, que sona, a més, durant la pel·lícula.
0: Ah, bueno, jo l'òpera de Britten no la
1: reconeixo. I en aquesta escena, en aquesta història, és la història de... d'un, no sé si és coronel o general o tal, que queda fascinat, enamorat per un soldat que acaba d'entrar i que alhora, com no pot admetre a l'amor, el converteix en odi visceral i l'acaba destruint sempre que pot. És aquella pel·lícula que acaba, i això t'ho havies de recordar, amb una coreografia del protagonista en solitari, que
0: és sensacional. No parlem de la Claire Denis, que no
1: és... No, però és que l'escena aquesta transmet, com la dels nusos, la idea del desig i de la repressió. És a dir, l'escena primera dels nusos, aquella que tu no et va agradar tant, aquella escena, d'alguna forma, transmet la idea d'una homoeròtica latent, però que no transgredeix cap norma i es pot veure des de fora com normalitzada. Però si tu et fixes en l'escena nocturna, el personatge de Guitarrita de la Fuente no pot integrar-se en aquella orgia de cossos boixos i embuixits, perquè ell mateix s'està prohibint el desig. I hi ha un moment magistral també, la primera vegada que el soldat ferit apareix nu, tant sembla que l'acaba de banyar
0: una monja que li diu sécalo,
1: i li diu acaba tu i sécalo tu,
0: sí.
1: Llavors la càmera es posa en la posició dels ulls d'ell, de Guitarrica, de Sebastián, vamos, comença a baixar pel cap el cos nu, i quan arriba el penis es veu mig penis i acaba aquí perquè ell no pot mirar-ho tot.
0: Perquè a més diu, vístete. Que li diu, vístete tu. Li diu.
1: Ell mateix es reprimeix la mirada. La càmera segueix el mateix moviment d'ell, del Sebastián, que vol mirar però es censura amb ell mateix la mirada.
0: Bueno, en qualsevol cas, una pel·lícula estupenda. Ja veurem, que suposo que els Goya també tindrà una pila de...
1: I una pel·lícula que, una paraula que no hem pronunciat mai, mira, ahir quan la vaig veure al Cinesa Diagonal per ser pantalla gigante, vull dir que si la vols repetir allà trobaràs
0: És que ara quan surti me'n vaig al Cinesa Diagonal a veure una altra cop La Bola Negra, que avui és un dimarts que val 2 euros i va estupendo.
1: Doncs allà feia temps que no hi anava, malgrat que sigui un cine que ja saps que és relativament el que em quedaria més a prop, però feia temps que no hi anava. I em vaig trobar un dels empleats que fa anys que ens coneixem, no?
0: Sí.
1: I em va dir... Bueno, jo encara no l'he vist, però jo, perquè els empleats de Cinesa sempre les podem veure a partir de la segona setmana, no? Diu, però ahir va ser un repartir constantment Kleenex perquè la gent plorava, perquè la gent s'emocionava. A tu no et va semblar molt emotiva, la pel·lícula?
0: Sí, molt emotiva, i a més...
1: Molt emotiva sense fer-te xantatge
0: sentimental. No, exacte. I a més m'han dit que també molta gent aplaudeix al final de la pel·lícula.
1: Jo em vaig quedar amb les ganes, estava esperant...
0: El Jordi em va dir que en la sessió que va anar ell, que també li va agradar molt, el Jordi, que tu ja sabem,
1: que diu,
0: em vaig quedar parat, diu, perquè la gent que estava ple al cine va aplaudir a rabiar. Vull dir, una cosa que feia anys que no veia.
1: Mira, això no va arribar a passar al Cinesa, potser avui tens més sort i m'has de sort.
0: A veure.
1: Si passa, m'envies un mail.
0: Jo, com que la vaig veure amb el passe de premsa, els crítics van sortir i van fer corrillo, la majoria a favor, però en qualsevol cas aplaudiments no va haver-hi. Per cert, sembla ser que també hi ha tota una corrent de haters, no?, de gent que potser no ha vist la pel·lícula, però potser perquè trata aquesta temàtica d'homosexualitat i així ja s'han posat en contra sense haver-la vist, no?
1: N'hi ha alguns, i també n'hi ha alguns que ho plateixen des del concepte cinematogràfic,
0: Ja.
1: Però bueno, és igual, estan en clara minoria,
0: tothom té llibertat d'expressió, però si tu carregar-te una cosa sense haver-la vist me sembla molt greu.
1: Encara que no aplaudíssim.
0: Sí.
1: Bueno, la sessió l'altre dia vaig pescar, que era el més nit, el divendres, que van crear un estat de pànic, perquè van dir, ella, la presentadora, preguntava
0: als convidats amb els tertulians,
1: i ja l'has vist i tal, i tots deien, no, encara no, i ella diu, és que no podràs, perquè ja no queda cap entrada. I vaig pensar, està passant de l'alarmisme, ahir, evidentment, a la sessió, que jo vaig anar aquesta a les 6:30, a les 6:30 de la tarda, no estava ple del tot.
0: Bueno,
1: havia
0: molta
1: gent per un dilluns a la nit, però no estava ple del tot.
0: Ha sortit la notícia de que molts cinemes han ampliat moltes sessions, i sobretot les sessions en les que s'ha fet col·loqui online amb els Javis, aquestes sí que s'han exaurit totes, i algunes ja, quan estava anunciat el col·loqui, aquestes es van exaurir totes, perquè, a més, em sembla, no sé si és avui o quin dia d'aquesta setmana, que tenien que fer una connexió a Madrid, que després es retransmitia per cinemes de tota Espanya. I aquesta era una sessió diàleg, que no sé qui la portava al col·loqui, qui portava la tertúlia amb ells. Però,
1: puc dir és que va haver-hi gent que, com va acabar la pel·lícula, diguem, oficialment, ja se'n va anar sense els títols de crèdit. Però es va quedar molta més gent de l'habitual, Molta més gent de l'habitual.
0: Ja és raro.
1: Sí.
0: Al final de títols de crèdit, a mi m'agradaria haver pogut llegir millor els paràgrafs que surten explicatius d'algunes cosetes de la investigació i així a l'hora de fer el guió. Suposo que quan la facin a Movistar, perquè la pel·lícula... No, la pel·lícula diu que Netflix li ha donat una finestra en cinemes de 45 dies.
1: Ai, perdona, em sembla que parlant de tot plegat, no he dit que el 16 d'octubre s'estrena aquest documental sobre l'altre noi, sobre Juan.
0: No ho has dit.
1: Doncs mira, és molt important. Vull dir, sí, quan he començat a parlar d'allò de... Ara que la gent s'ha llançat així de l'Odissea, que facin també cua per veure aquesta pel·lícula, que s'estrena el 16 d'octubre...
0: En cinemes,
1: que s'ha vist a Sant Sebastià la setmana passada...
0: I com se titula?
1: Espera, que estic buscant el títol.
0: En qualsevol cas, Netflix, que diu que està fent una campanya...
1: Mira, la pel·lícula se titula... Espera... Ai, que li pot dotar un moment.
0: Mentre tu busques el títol, jo dic...
1: La voz quebrada.
0: La voz quebrada.
1: La voz quebrada.
0: Sobre
1: la dices Manuel Menchón.
0: Sí.
1: Que diu que l'any passat, o fa dos anys, estava fent un documental sobre Unamuno.
0: Sí.
1: I li va començar a sortir informació sobre aquest noi, sobre el que realment sembla que va ser l'últim amant de l'Orca.
0: Sí.
1: I sobre això ha fet una pel·lícula que pot ser el complement perfecte per aquesta.
0: Bueno, doncs pues escolta, és que només queden ja minuts, hem de posar algun tema musical, i en qualsevol cas destaquem els aspectes tècnics, la fotografia de Cris Jordana, la música que nos anirà bé, fantàstica.
1: La veritat que penso que es mereix ja una nominació a l'Òscar.
0: Bueno, és que posats a fer tindrà bastantes nominacions a l'Òscar, però ja veurem el que passa.
1: Si funciona.
0: Que no. Netflix està, diu que està fent una gran campanya als Estats Units perquè la pel·lícula la tinguin molt en compte, i Netflix és poderosa. En qualsevol cas, teníem que parlar de la sèrie de l'Alice Borden, el monstru aquesta de la història, però ja parlarem un altre mes.
1: Sí.
0: I jo, com per tancar el programa, doncs havia previst un dels temes moderns que sonen a aquesta pel·lícula, que és la d'aquesta de This is the End,
1: sí,
0: de The Doors, que surt en un moment bastant sanguinari de la pel·lícula,
1: sí,
0: però bueno, de la sèrie. En qualsevol cas...
1: Sanguinari són tots
0: els episodis, això que és veritat.
1: Més sang ja no pot haver-hi.
0: Vale, pues en qualsevol cas, amb aquest tema, que no té res a veure amb la bola negra...
1: No, per sort.
0: Per sort, però en qualsevol cas, sí que té a veure amb el fet que ja estem al final del programa del setè art de Talia d'avui, així que Ramon, el mes que ve tornarem a parlar, i si vols doncs parlarem d'aquestes sèries o d'unes altres, el que vulguis.
1: Bueno, aquesta ja que l'hem deixat aquí, pues alguna cosa hem de dir,
0: que
1: no?
0: És una sèrie que està a Movistar, la de... bueno, això del monstruo, la història de Lizzie Borden, i ja parlarem.
1: Bueno, que la Lizzie Borden, que és potser la serial killer, bueno, serial no, perquè només van matar dos, però
0: sí,
1: l'assassina més famosa dels Estats Units, el segle XIX.
0: I la casa dels assassinats és un bé que han pres actualment, que costa trobar habitacions, eh?
1: Costa... Has provat, però bueno,
0: escolta, que no ens queda temps, i el Jordi tindrà que ajustar el programa perquè quedi penjat, així que ens quedem amb aquest tema de The Doors.
1: Adéu.
0: Bona nit.

0: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.
1: Let me say the sense, baby.

0: Són les 9.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Són les 11.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.